0: En l'olim dels clàssics vuitanters, hi ha una pel·lícula de Joe Dante amb guió de Chris Columbus que continua sent una entremaliadura immortal. A mitjans de la dècada dels anys 80, Gremlins va arrasar la taquilla recaptant la xifra esgarrifosa de 150 milions de dòlars, guanyant el reconeixement de la crítica i consolidant-se com una pel·lícula de culte. Després de conèixer aquestes dades, ningú no es pot estranyar que el film es convertís ràpidament en un dels clàssics de la dècada, però com pot una pel·lícula tan entremaliada convertir-se en el conte nadalenc dels 80 per excel·lència?
1: Cariño, ¿quieres bajar la luz, por favor?
2: Claro.
3: ¿Bajar la luz? ¿Pero qué hace? ¿Brilla en la oscuridad?
1: Es importante, créeme. Adelante, ábrelo.

0: ¿Qué es?
1: Tu nueva mascota.
0: Vamos, Barney, sé bueno.
2: Com a curiositat, dic que el 1943, Roald Dahl va publicar el llibre per a nens The Gremlins, sobre unes entremaliades criatures que sabotejaven els avions i ocasionaven avaries imprevistes. Concebut com una peça de propaganda antinazi per a nens, els Gremlins va ser un encàrrec de Walt Disney per fer una pel·lícula que mai no es va arribar a realitzar. Però la pel·lícula Gremlins dels anys 80 no es basa en aquell llibre. El director Chris Columbus va esbossar el guió de Gremlins als seus 24 anys amb l'únic fi de fer una prova d'escriptura. La idea se li va ocórrer mentre escrivia a les nits i sentia alguns sorollets esgarrifosos de dubtosa procedència, produïts en aquest cas per l'exèrcit de ratolins que habitava el seu apartament. Temps després, el guió va caure en mans de Steven Spielberg, fundador de la productora Amblin Entertainment, al qual la idea del guió li va semblar tan divertida que va decidir encarregar-se de convertir-lo en una pel·lícula. Per això va contractar Joe Dante, director famós per haver rodat poc abans Aullidos el 1981 i que es presentava com el candidat perfecte per filmar aquesta comèdia de terror. Amb aquests precedents, tot l'equip es va posar mans a l'obra per reinventar el concepte una mica desgastat dels clàssics nadalencs. Chris Columbus sempre va tenir una especial predilecció pel tema, com va deixar ja palès anys després en les dues primeres entregues de la saga Solo en casa, clàssics nadalencs del cinema dels anys 90, així com en les dues primeres de Harry Potter, en les quals el director mostra al públic un Hogwarts tot guarnit i amb garlandes per celebrar el Nadal.
0: Ei, van a fer-nos una foto. Sonríe.
3: ¿Listos? Uno, dos, tres.
1: No, no.
3: ¿Qué pasa?
1: Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
2: Gremlins se'n submergeix des dels primers moments en la típica ciutat nord-americana, en plena època nadalenca, on la neu reposa sobre l'asfalt dels carrers, totes les parets i cantonades estan guarnides amb llums de colors i els veïns es reuneixen per cantar nadales, aliens al desastre que els espera. L'encarregat de donar vida als Gremlins va ser Chris Wallace, responsable dels efectes especials, qui va pensar en diferents opcions per dotar de moviment els petits monstres. Encara que en un primer moment es va pensar en l'ús de la tècnica de l'stop motion, o fins i tot en disfressar un grapat de micos, finalment es va decantar pels mítics animatrònics. Això, el guió de Chris Columbus, va haver de ser retocat per tenir seqüències massa estranyes, encara que finalment la productora va deixar algunes d'elles. Un bon exemple és la mítica escena en què un gremlin esclata dins d'un microones i que finalment va ser inclòs al metratge final, donant-li al film aquell toc entremaliat que també va funcionar en altres films de la dècada. Aquest va ser el motiu pel qual Gremlins va ser la primera pel·lícula de la història del cinema en ser catalogada com a apta per a majors de 13 anys.

0: Puedo quedarme ahora con uno.
1: No lo sé, Pete.
0: Mira ese, tiene un mechón en la cabeza. Podríamos llamarle Stripe. Hola.
2: Gremlins va ser un èxit comercial i va rebre una bona acollida de la crítica. No obstant, també va ser durament criticada per algunes de les escenes més violentes. Els crítics argumentaven que aquestes escenes feien que la pel·lícula no fos apropiada per nens, que de totes maneres podien anar-la a veure, perquè estava catalogada inicialment per tots els públics. Dos mesos després de l'estrena de la pel·lícula, i a conseqüència de denúncies similars respecte d'altres pel·lícules, l'Associació Nord-Americana de Cineastes va modificar el seu sistema de qualificació per edats i així va ser com Gremlins va esdevenir la primera catalogada com a apta per a més grans de 13.
3: Malditos villancicos navideños. Odio a los que cantan villancicos. Esos zarrapastrosos con sus vocecillas chillonas. ¡Os lo advertimos, mozos! ¡Ay!

0: corazón. Ay, ¿qué es eso? Ay. Están aquí. Han venido por mí. Han venido. Ay, no estoy lista. Aún no estoy preparada. No lo estoy. No. No.
1: Com a curiositats, destacar que la plaça de Kingston Falls, el poble on transcorre el film, és la mateixa que la de Hill Valley, de Regreso al Futuro, del 1985. Totes dues eren un decorat dels estudis Universal, edificat el 1949 i que es deia Courthouse Square. Per desgràcia, aquest escenari ja no es pot visitar perquè es va cremar en un incendi durant l'estiu del 2008. I també comentar que tant Spielberg, el productor del film, com el compositor de la banda sonora de la pel·lícula, en Jerry Goldsmith, apareixen amb dos cameos a la pel·lícula. Gremlins, un clàssic nadalenc? Bé, una barreja de comèdia, de terror i calidesa que l'ha convertit en un clàssic atemporal que continua captivant audiències de totes les edats.

0: Temps també a Nits de Ràdio per més propostes de tot tipus, propostes culturals, propostes que ens omplen aquests temps d'oci que cal omplir, no? A vegades és un trajecte, doncs, en transport públic, o és un viatge en família, o és qualsevol moment en què necessites, doncs mira, ara, bueno, hi ha qui fa mots encreuats, pues escolta, també una opció ben xula és la del món del manga, que sempre ens porta Selene Corp, clar que sí!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Ai,
2: què tal, què tal? M'ha encantat aquesta entrada, m'ha agradat molt, sobretot, perquè, a veure, com ho diria, avui porto droga de la bona, en el bon sentit.
0: Portes mandanga,
2: que... Sí, sí, sí, mandanga d'aquella que s'ha de portar o s'ha de gestionar d'una manera... perquè no sigui massa enganxosa i t'acabi convertint en un robot.
0: Allò de consuma con moderació,
2: Sí, sí, i us explicaré per què. Us en recordeu que fa unes setmanes, bueno, sabeu que la meva memòria és cada cop pitjor, parlàvem de tots aquells mangas, que no només són mangas, també són còmics amb altres estils, com són europeus o americans, però sobretot ve d'un fenomen que és el manga coreà, que es publiquen a través d'apps i especialment a través de l'app més coneguda, que és Webtoon. Uh-huh. Diguéssim que ja en coneixia algun, però després de buidar les butxaques amb el passat sobre el manga i amb altres i preveure sí. futurs events i altres coses, sí. doncs hi he caigut molt. N'havia llegit algun,

0: però ara hi he entrat de ple. Aleshores, us vinc a recomanar potser sèries d'aquest webtoon menys conegudes i que no són conegudes, que la gent normalment hi entra molt a partir de les recomanacions aquelles que us vaig fer en aquell programa de la tele, no? D'allò, oh, s'ha fet conegut sí, a Netflix sí. O a Rakuten Viki, no? Que és aquesta plataforma, recordem, traduïda, tens de Rakuten, però en realitat ens porta tot de dorames de la part asiàtica i que està traduïda, és una televisió global traduïda per fans, que això és brutal. I que els pots veure tots gratuïts, menys els menys nous, que et pots abonar, no sé si és per un 99, però vaja, pots accedir a gairebé tots els continguts gratuïts. I que si està bona és perquè tens més temps que... i també per donar suport especialment a aquests creadors de continguts, que això és bàsic. Vale? Però si ets d'aquell perfil de «Oh, m'ho has fet tot en com, els mangas, no tinc diners», saps? Allò de... Bueno, pues, sabíem que Webtoon t'ofereix molt i gaudir de les coses amb moderació. Què vol dir amb moderació? Us vaig explicar que hi havia com les apps de dating. Ho coneixeu, això? Que molta gent aficionada al manga els encanten uns jocs que es diuen, que estan dins del love dating, que llavors expliquen una història amb temàtica manga i el protagonista o protagonista mai es veu, llavors la història narrativa avança a partir de les decisions. Ostres. Una mica com un RPG, però més.
1: Doncs no, jo, vamos, no em sonava, li l'hem de preguntar també al Dani, a veure si també està aficionat.
0: Doncs,
1: té bona pinta, sí.
0: Aquests potser són els més perillosos per les vostres butxaques i per les butxaques de les persones especialment enamoradisses, perquè tenen un poder de captació espectacular. I una mica això em porta a parlar també ara del Webtoon, però us explico molt per sobre. Imagineu-vos, arriba, la situació sempre és la mateixa, però canviem vampirs per samurais, per tres nois superrics o per quatre germans que t'han vingut de sobte perquè ets una persona que has sigut de cop i volta en tasca de torfa i tens que anar a viure a una casa on hi ha quatre tios espectacular o també està en versió noies, però no ens enganyem, ho consumeixen més les dones. I també està en versió yaoi, històries de nois amb nois. I aleshores, tu amb les teves decisions acabes triant-ne un. I llavors vas fent que l'afinitat amb un d'aquests, que cadascú té personalitats diferents, faci que s'enamori més o menys de tu. Què vol dir això? Que desbloqueges un tipus de situacions que porta a un petó, a una braçadeta o directament al llit.
1: Ostres,
0: al final.
1: Ostres.
0: I aleshores, clar, això enganxa molt. Però cada dia vas guanyant com unes monedes per entrar al joc, com altres jocs s'hi passa, i clar, avances molt lentament. Què passa? Que és allò de shut up and take my money. I amb aquests jocs és molt perillós perquè realment un cop has jugat a un o has jugat a dos, tots tenen el mateix funcionament, els personatges són tan atractius i són tan melosos, i a més després et pots descarregar la tira de fons i d'aquests moments sensuals, que han arribat a ser dels més vendibles que hi ha a les apps, encara que no ho sembli.
1: I això has de ser major d'edat per poder jugar aquests?
0: Només alguns que tenen el contingut eròtic final. Però igualment en aquests jocs, quan et pregunten l'edat, que pots mentir directament. És veritat, això és com qui es feia abans les aplicacions de xarxes socials. I jo me'n recordo, ma cosina fa molts anys, que deia, ja les tinc, i deies, però si no tens més tots anys. Ja, però m'he inventat l'edat, no? I deies, qui ho regula, això, no?
1: Clar.
0: Webtoon, per exemple, Webtoon, com té algunes històries més eròtiques o més pujades de to, et pregunta la data de naixement. Però al final, qui ho regula, això?
1: Sí, sí.
0: Si no hi ha un control parental,

0: si no hi ha un control per part d'algú que capi, tampoc és una pàgina que es dediqui. La majoria d'històries són molt neutres. Sabem que amb una ficció japonesa o coreana, realment perquè hi hagi un nivell d'erotisme màxim, bueno, un petó és gairebé incendiari, s'agafen la mà i ja és com... Sí, sí, sí. És una cosa que realment, si veiessin les pel·lícules d'Almodóvar, dic que quan les deuen veure es deuen morir, els deuen treure els ulls, saps? O quan deuen veure segons del Vigas Lunar que feia, o de segons quines coses, no? O l'erotisme que la gent anava a partir a veure, sí, perquè realment és un tipus d'erotisme molt sutil. I aquest erotisme tan sutil és, i aquest romance fa que molta gent embogeixi, aleshores. El que és molt recomanable és que Webtoon et permet accedir a molts capítols. Mm-hmm. Hi ha moltes històries que encara es fan en procés i es van penjant. Llavors tens la típica campaneta, no?, a l'aplicació, pots accedir també des de l'ordinador, que t'avisa quan ja ha penjat un nou capítol.
1: Val.
0: Què passa? Quan hi ha una història està penjada tota, igual pots accedir de cop a 25-30 capítols de cop.
1: Ostres.
0: Això sí. Clar. Quan has... Sí, clar. T'enganxes
1: això, però això més que campaneta, és campana i s'hi acabó. Vull dir, perquè clar...
0: Clar, llavors sí que arriba un moment en què l'aplicació et diu: vols desbloquejar els següents 10 capítols? 5 coins, saps? I això té un preu, yeah, saps? Aquelles típiques ofertes de 100 coins, 5 euros. I això és el gran perill que s'ha d'anar.
1: Això és el que diem sempre de poner caramelos a la porta de los colegios, eh? Perquè...
0: Exacte. Però això és el mateix que al final tu saps i on vols, perquè són històries tancades. Uh-huh. Així com els jocs aquests sempre s'inventen noves temporades per seguir estirant del fil,
1: ja t'entenc.
0: Aquí al final... el que estàs pagant és com si estiguessis comprant un tomo de manga. Et donen molta història, però molta història, sense pagar res, i tu, si vols, pagues o no pagues. Perquè et pots acabar llegint tota la història esperant cada setmana religiosament o cada 15 dies a un capitolet i tu no pagues res. Però al final aquí sí que estàs invertint com si compressis un tomo. Per tant, és senzillament com qui paga una subscripció a Netflix. Vull dir, estàs pagant uns continguts d'autor que són originals i a més t'ho posa directament. Que no pots fer captures, no pots fer això, perquè tot allò és d'un autor i té drets. Per tant, jo crec que en aquest cas és diferent. Estàs comprant un tomo que sempre podràs accedir quan tu vulguis.
1: Molt bé.
0: Aleshores, a partir d'aquí, que l'altre dia, fa uns dies que ja vam parlar-hi, tinc unes sèries que... us faran comprar els tomos, o com a mínim esperar amb una ànsia terrible al següent.
1: Mm-hmm.
0: Parlarem avui, un altre dia us faré un especial d'aquells que no són tant l'estil més mono o més manga.
1: Mm-hmm.
0: Però us vull explicar un que realment m'ha encantat. Aquest, per exemple, està accessible gairebé sencer i només els últims capítols són els que has de desbloquejar, però bueno, pots esperar perfectament, si no. I es diu... Espera, què has demanat? Es diu My Deepest Secret.
1: Val.
0: Estan en anglès i alguns sí que estan en... Ja t'ho diré demà. En castellà. Però jo aprofito per dir que ja que no ens el llegim en coreà, normalment el... sempre estan millor traduïts a l'anglès que al castellà.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Perquè normalment es fa la traducció inicial i després a vegades es fa una traducció de traducció. Per tant, us recomano llegir-vos a l'anglès sempre que pugueu. Llavors, My Deepest Secret està ficat dins de dues categories, com a romans i thriller.
1: Val.
0: Jo diria més que un thriller d'una autora que es diu Hansard,
1: uh-huh,
0: que no pas
1: una història
0: un romans.
1: Sí,
0: que té part de romans, té uns personatges moníssims, però què passa? La Emma és una noia que té un nòvio perfecte. És l'Helios, que sempre es preocupa per ella. Ella pensa, no, que no sap si si se l'estima suficient. Ella té una història de foscor, com diria el Carles Porta, al darrere, ha patit molt de petita, i ho anem descobrint a partir de la història. I llavors comença a passar tot seguit diverses coses al seu voltant, i és que quan algú li fa mal, aquesta persona arriba a prendre molt mal. Mm-hmm. Molt mal, però accidents molt bèsties. I aleshores, clar, n'hi ha un altre noi de la seva, del seu voltant, el John So, que el, és un noi que va patir un accident també dins la seva vida, no un accident real, amb una persona que estimava molt, i estava decidit a ser, a estudiar lleis i vol saber tot el que relacionat amb criminologia per ajudar la gent que és innocent a que no tingui una condemna injusta, tot i que a ell li agrada dibuixar més que no pas això. Uh-huh. I a partir d'aquí s'estableix aquest triangle i comencen, doncs, bueno, aquest triangle universitari que ja veurem com acabarà, i amb coses molt sorprenents que no ens esperem. Té tots els elements, ja us ho dic, com un gran thriller de televisió,
1: sí,
0: amb moments molt macos, molt romàntics, que penses, hòstia, saps allò de què dolent és aquest, i després et posen també per l'altra banda? Doncs My Deepest Secret, penso que és una de les millors recomanacions per iniciar-se, si voleu, en el webtoon, sense començar per aquelles sèries tan conegudes.
1: Aquí, a l'aplicació, la recerca és per nom, és per sector?
0: Sí, sí, sí. Si tu et poses a webtoon, pots fer dues cerques, ¿vale? Per gèneres, per originals de webtoon, per popular, i després estan els canvas, que hi ha tota la part d'art, que també ofereixen perquè puguis veure l'art, doncs, que oferien en artbooks d'aquestes sèries. I a més hi ha un buscador. Si tu en aquest buscador fiques My Deepest Secret, et sortiran i veuràs les imatges del que t'estic parlant. I és, bueno, les imatges i l'estil és preciós.
1: Que xulo.
0: Aleshores, aquest per mi és fantàstic. A banda d'aquest, el que dic, els gèneres, hi ha molt thriller i hi ha molt horror dins de webtoon. En l'horror hi ha diversos, que ara s'ha estrenat, per exemple, un d'un hospital una mica sàdic.
1: Val.
0: I aquest estic, estoy en ello, aquest ja en parlarem un altre dia. Però avui us vinc a explicar coses com aquesta i coses que ens agitaran una mica els sentiments. Com quina? Pues mira, imagineu-vos que sou una princesa, que no sabeu que sou una princesa perquè heu crescut, la vostra mare ha mort prematurament, no heu conegut el vostre pare, però us van donar un anell preciós dient que el guardéssiu perquè això és l'única connexió que teniu amb el vostre pare. Llavors, My Gently Raised This, de Jaceuki, què ens trobem? Ens trobem una història de romans, però perfecta. És un regne que els grans protectors del regne fa molts anys són les bèsties, que li diuen, les bèsties divines, que s'encarreguen de protegir els humans. Fa molt temps les bèsties divines es menjaven quan i com volien els humans, però van arribar a un tractat de pau amb el que és l'emperador, el monarca, i des d'aleshores el monarca, quan hi ha un nou líder dins d'aquestes bèsties divines que poden transformar-se en humans, doncs els hi fa com una pleitesia, els hi ofereix com una mena de cerimònia i així segueixen un cop més un tractat de pau. El que passa és que durant molt de temps han estat buscant una persona que tingués, que fos rossa amb els ulls daurats, perquè diu una llegenda que si aquesta persona està a prop d'una bèstia divina, pot sotmetre-la. Llavors, inicialment, el rei va buscar aquesta persona i va trobar la mare de la noia. Per tant, qui serà el pare de la noia? El rei. La noia pateix abusos dels masovers amb els que està, la tracten fatal, li foten pallisses, i un dia ensenya el... la volen vendre a uns altres que encara la tractaven pitjor i ensenya, diu, no, si us plau, tinc això. I quan ensenya l'emblema reial, diu, dono esprec. I llavors consulten, la venen a buscar, perquè és la primogènita del rei bastarda fora del matrimoni, perquè tot i que el rei l'estimava, a la mare, al no ser de sang reial,
1: val,
0: es va anar per tant d'ella.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, què passa? Que quan arriba allà n'hi ha una reina estúpida, que no vol saber res d'aquesta nena, que és petiteta, que arriba allà, que deu tenir uns 6-7 anys, i té dos germanastres que la tracten fatal i que la tracten com a escòria. Bueno, i aleshores es fa amiga, perquè defensa, d'un gatet moníssim negre que té com una joia aquí al cap. Qui serà aquesta, aquest gatet? Pues el que serà al final el líder de les bèsties divines i que es convertirà en un noi sexy i guapo i que a mesura que vagin creixent s'aniran cada cop acostant més i enamorant-se.
1: Bueno,
0: aleshores, okay. Què hi ha en aquest webtoon, en aquest còmic? Hi ha traïció, amor, ho tenim tots. Triangles amorosos que no s'acaben de resoldre, un pare que cada cop s'acosta més a la seva filla, però la seva filla és més dolenta que la Chani, saps? Vull dir, és meravellós. I una bèstia que quan es transforma d'humà perdrà el cor a més d'una. I la noia és superfina i superbonica, igual que la seva donzella. Els traços són preciosos, de My Gently Raised Beast. I realment jo crec que és dels millors dibuixos que he vist en els últims temps. Per tant, el fet de llegir-lo a l'aplicació així, l'altre dia vaig començar al vespre i em vaig donar compte que eren les dues o les tres de la matinada i deia, ai, m'he quedat sense capítols, perquè realment encara no s'han publicat.
1: És que és un no per això, clar.
0: No era jo de... Si no era jo de xerrar que entenc mai mori, saps?
1: Sí.
0: No.
1: És que si confiem que els límits els posem nosaltres de visualització sempre és complicat.
0: Sí, sí. I avui surt un nou capítol, per exemple,

0: dels 40 que té. My Deepest Secret, per exemple, té 102 capitulets d'aquests. Estan tots a color, que és algo que no acostuma a passar amb els mangas. Per tant, veus un arc molt ben definit. I si tenim temps de fer-ne un més,
1: Sí, vinga.
0: m'agradaria fer un molt divertit, que hi ha un tipus d'història que sempre triomfa, que és incloure un dimoni emprenyat. O un dimoni, o sigui, ara s'ha molt coneguda aquesta sèrie de Lucifer, que tothom està, oi, oi, un
1: Sí,
0: dimoni que ha
1: sí.
0: perdut les seves ales negres, està aquí, no? Que aquest any ha acabat, no sé si ha acabat la temporada o està a punt d'acabar, però és l'última temporada. En fi, tanquen la saga de Lucifer. Per això el manga és de les coses més utilitzades. Dimonis que són dolents, que els expulsen o tenen una missió i que acaben sent més bons gairebé que el pa, o intentant ser dolents, són un desastre, bueno, doncs el tens a patades. Llavors, dins d'aquests de temps a patades, hi ha una sèrie del Lee Kong-joo que es diu Devilish Romance. A Devilish Romance ens trobem un nen que torna a néixer i és la reencarnació del dotzè diable més poderós, aquell que s'encarrega com de robar una porció de l'ànima humana per fer-los caure en la luxúria i aconseguir l'amor i les coses que volen, i després, en canvi, deixar-los fets una merda. Llavors, per un malentès amb el gran dimoni, cau en desgràcia. I com li paguen això? Enviant-lo al món dels humans. Però l'envien al món dels
1: Sempre és el
0: humans...
1: càstig, que els envien al món dels humans.
0: Sí, clar, sense... L'envien al món dels humans gairebé sense cap poder. I llavors
1: Sí.
0: l'envien al món dels humans des de petit, i ell des de petit, clar, ja sap, ella a si mateixa es veu com el gran dimoni que era, però tu el veus de petitet, assegut a una trona, i llavors plorant com un desesperat, que no plora perquè pensa, merda, estic aquí, perquè ell té la consciència del dimoni ben format, doncs, tots els milers d'anys que deu tenir, i en canvi els pares només veuen, ui, quin nen més mono! I és un nen que només deixa de plorar quan algú es fot mal. Llavors diuen,
1: Ostres.
0: ai, aquest nen és una mica estrany, no?
1: Té alguns elements del bebè
0: Sí,
1: jefazo, eh? Però així amb aquesta història de dimonis.
0: sí, sí. I aleshores comença... Està dins de l'apartat de supernatural, però també està dins de la part de romàntica i molt divertida, perquè el tio que fa per intentar trobar el rastre, perquè els dimonis què fan? Posseeixen gent a la Terra, altres només cal que estiguin amb ells una mica, en realitat els demanen un trosset d'ànima per introduir-se dins i matxacar-los. I cada dimoni, cada un dels 12 dimonis, té una funció diferent i fa una cosa diferent amb els humans. Aleshores, ell va a on hi han hagut crims, estudia com per perit judicial de crims, com entre criminòleg, li diuen prosecutor aquí, és com una mena de perit judicial que estudia les escenes de crims, i aleshores, abans d'entrar a una unitat formal, hi ha una escena molt divertidíssima, el primer capítol, que el tio va allà i s'imagina com un dimoni, però en realitat el que veu la gent és un tio amb calçotets ballant a una escena del crim que encara té restes de sang. Llavors, la que serà la seva companya, Kefa, el veu allà i el denuncia a la policia i se li emporta la roba. Llavors arriba la policia i diu, no, no, si sóc un inspector. Diu, ai, perdó, i diu, quins mètodes més raros que té. I a més, el seu germà és capellà, a més es creu sap que és un dimoni i se'l creu. Ven artilugis per adults com si fos un sex shop i en realitat són relíquies de sants i supercares, i li està venent tot el dia relíquies de sants a ell, que són un frau. I llavors el seu gran d'això és fotre la seva jefa, aquesta noia, perquè el tracta malament. I llavors se li corre que si l'enamora,

0: de les tres després, això serà una gran prova de que pot tornar a l'inferi, de que, bueno, és brutal. Però clar, ell mai no ha sentit, ell mai no ha... No s'ha enamorat, ha utilitzat els cossos humans, però ell no ni ha fet labor, ni ha donat un petó com a un humà.
1: Clar.
0: Mai. I llavors, bueno, això ja és brutal. Tot el que passa és tan divertit que realment, David i Roman, no deixareu de riure. És potser de les coses més refrescants que podeu trobar dins de Webtoon.
1: Doncs, escolta, doncs aquesta...
0: Hi ha tantes coses, saps? Que,
1: sí.
0: Que no pararíem. Vull dir que cada cop també us parlarem més perquè són coses que realment... Hi ha algunes d'aquestes que no m'estranyaria que acabessin a Netflix. De fet, una de les de Netflix que va sortir d'un manga que és... sempre dic malament el títol, que és què li passa a la... Què li passa a la secretària Kim, del Jungkook Jeon? Es publica ara, crec que és el 8 de novembre, no ha arribat just pel saló, però s'ha publicat ja, bueno, de fet, ja ha passat de llarg, ja s'ha publicat, què li passa a la secretària Kim, i aleshores és un dels mangas que ha triomfat també més a Netflix com a drama, drama divertit. Per tant, poder tenir la sort de llegir ara en paper són aquestes coses que dius, sigui el format que sigui, gaudim tant de les coses que ens venen de Corea, de les coses que ens venen de Japó, perquè són una meravella.
1: Totalment. Doncs anotades queden totes aquestes recomanacions. Ja veurem si ens faran falta coins o no, però com a mínim de gaudir d'aquestes propostes són sempre benvingudes. Així que, Selene Corp, gràcies per haver passat una setmana més per Nits de Ràdio i per recomanar-nos i descobrir-nos

0: puc assegurar que l'inspector està molt bonorre, el senyor Mas també. I ella també és boníssima, o sigui que hi ha per tot el gustos. La noia és boníssima i té una mala llet espectacular. I després el diable, o sigui, és que, vull dir, hasta el meu marit ha reconegut que té una elegància i que ningú va apoderar-se. I perquè és algú espaterrant.
1: Que bo.
0: Doncs sobretot si veieu com era de petit. Això és una cosa molt simpàtica també, que contrarresta una mica el que els hi passa als dimonis de per què els humans tenen tanta gana i no tenen autocontrol. I llavors es veu un nen que era supergros. És un dimoni que ha d'estar sempre a dieta si vol ser pues, com era el món dels dimonis, prim i guapo. I és una cosa que no suporta, perquè li encanta menjar com un món, perquè no pot.
1: O sigui, és un dimoni que ha acabat sucumbint als perills i a la problemàtica humana, totalment.
0: Exacte, i això clar, són punts que encara ho fa més divertit. És molt divertit quan el veus repetir. Tan mal paridet i a més quan el veus d'aquella manera, saps?
1: M'encanta el concepte tan mal paridet, m'encanta, soc molt fan.
0: És molt mal paridet, però és que arribes, hi ha un moment en què no saps si és mal paridet, perdoneu, o el seu germà que és el capellà, com, no sé si és catòlic o així, perquè no l'estic com catòlic, venent aquests articles a uns preus desorbitats. Vull dir, li ven hasta un nino de vudú. Per tant, no és una relíquia. I sempre diu, perquè ets el meu germà, et faig un descompte. Però li cobra sempre uns preus desorbitats, que a sota es posa la translació a dòlars americans. I és esbojarrada,
1: Doncs gràcies per aquestes propostes, Helene, i fins d'aquí 15 dies.
0: Vinga, fins
2: aquí, 15 dies. Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: L'exposició Rodoreda, un bosc sobre Mercè Rodoreda es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perquè les pedres... Seguim amb l'exposició Les Pedres que Parlen, que es pot visitar fins al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita 1938, Memòries d'un hospital, es fa el 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, amb entrada gratuïta. I La Camarata, d'Eduard Toldrà, actua el 24 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà, amb entrades a 17 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
4: Són les 5 o les 4 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Este viernes los docentes han tomado el centro de Valencia en una manifestación multitudinaria en el ya quinto día de huelga. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reivindica mejoras urgentes para el personal de atención educativa y para el de Administración y Servicios de la Educación Valenciana. Así lo explica Juan Seco, portavoz del CESIF.
6: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo.
4: Según la Generalitat Valenciana, más del 39% del personal docente ha secundado este viernes la huelga y a esta protesta multitudinaria en Valencia se habrían sumado más de 35.000 personas, según datos recabados por la delegación del Gobierno. El próximo lunes hay convocada otra mesa de negociación entre los sindicatos y el Ejecutivo Regional. Hablamos también del cierre de filas en Andalucía antes de las elecciones de este domingo en la comunidad. En el último día de campaña, el PSOE se ha multiplicado en diversos frentes. Este viernes, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apoyado a la candidata socialista María Jesús Montero desde Motril, en Granada, y Pedro Sánchez ha cerrado campaña junto a ella en un acto en Sevilla. Desde allí ha apelado el presidente a la movilización para enfrentar a lo que ha llamado la cara cruz de la derecha, haciendo referencia a los recortes, la privatización y la desigualdad. Pide Sánchez a sus militantes evitar que Vox entre en el gobierno de Andalucía.
7: Y vota además a quien realmente puede sacar al Partido Popular y evitar que Vox entre en San Telmo. Y esa papeleta es la que garantiza el Partido Socialista María Jesús Montero. Así como he dicho antes, María Jesús, para mí será un auténtico honor

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols el que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Barcelona aprova el projecte del Parc Central de Vallcarca.
2: L'objectiu és que el barri guanyi un nou pulmó verd i està previst que les obres comencin a finals d'aquest any i tinguin una durada aproximada de 18 mesos. Segons indica el consistori, amb la creació del parc i la reforma dels carrers perimetrals, el barri guanyarà 10.000 metres quadrats d'espai verd delimitats per l'avinguda de Vallcarca. El pressupost total de l'urbanització del parc i la futura reforma és de prop de 9 milions d'euros.
1: Desallotgen els ocupes de l'estació de trens de Sant Joan d'Espí.
2: Segons informa l'Ajuntament, un dispositiu format per tècnics municipals, policia local, Mossos d'Esquadra i personal de DIF i Renfe ha coordinat la sortida de les persones i ha buidat l'immoble, que ha quedat tapiat. El consistori apunta que ha liderat la mediació amb els ocupes perquè marxessin.
1: I detingut un professor d'un institut de Ciutat Vella.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Fons policials també confirmen que la detenció es va produir al districte de Sants-Montjuïc i després d'aquesta detenció el professor no tornarà a treballar en aquest institut.
1: Enxampats, dos falsos revisors del gas per robar joies a una dona gran d'Horta Guinardó.
2: La víctima és una dona de 86 anys a qui van robar joies per un valor entre 3.600 euros i 4.000 euros. Aquesta vegada, però, els falsos revisors han estat enxampats infraganti pels Mossos d'Esquadra i han acabat detinguts. Es tracta d'un home i una dona de 28 i 23 anys respectivament que ja tenien antecedents per delictes contra el patrimoni i que ara s'ha acusat d'un delicte de furt.
1: Són notícies d'aquest divendres 15 de maig. Com cada divendres a aquesta hora descobrim un nou secret de Barcelona i, com no pot ser d'una altra manera, amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal estàs?
3: Molt bé.
1: On anem avui l'excursió?
3: Avui anirem a una escola.
1: Ah, molt bé, aprendre. A recordar
3: sí,
1: vells temps.
3: A recordar vells temps. I anem a una escola especial que actualment es troba a la Rambla del Raval, al número 113, i és una escola que en aquests moments es diu Cavall Bernat. Que és el pic més emblemàtic de la muntanya Montserrat, sí. Cavall Bernat. Doncs bé, aquesta escola, que va ser creada als anys 40, el 1945, té la particularitat, dos particularitats. Una d'origen, que és que va ser creada pels fills dels treballadors del metro de Barcelona. Jo quan les empreses tenien aquest sentit paternal cap als treballadors i feien aquestes coses. I després que a dins conserva un teatre que actualment està obert perquè per l'ús d'entitats del barri, vull dir que és molt del barri, que té tocs d'inspiració gaudiniana. És un teatre molt maco. Aleshores, no sabem qui va ser l'arquitecte, probablement va ser un arquitecte propi de la companyia, per tant no ha transcendit el seu nom, però evidentment sentia admiració per l'obra de Gaudí perquè ho va reflectir sobretot en el teatre. Doncs bé, la història és la següent. Com dèiem, la companyia, aleshores, la companyia del Transversal, encara no era una companyia pública, una companyia privada, la que va fer el que avui és la línia 1, doncs va ser aquesta companyia que va tenir la idea de crear aquesta escola, que bueno, era pels fills i també pels treballadors. Doncs feien classes nocturnes de diferents especialitats. Bé, la qüestió és que l'escola va pertànyer al metro, després ja quan es va municipalitzar el metro i es va crear una sola companyia, TMB, diguem que TMB va heredar, entre altres coses, aquesta escola. I es va mantenir en funcionament pels fills de... sempre gratuïta.
1: Això és important.
3: Pels fills dels treballadors fins als anys 80, fins al 85, crec recordar. Que aleshores, doncs, la companyia el va cedir a l'Ajuntament i des d'aleshores de l'Ajuntament va canviar el nom original, que era Escuelas Comerciales Montserrat. Això explica...
1: d'aquella època sona, eh?
3: Això explica que dintre de l'escola hi hagi nascuts i elements molt relacionats amb la muntanya de Montserrat i amb la verge, i que després al canviar el nom
1: es fes
3: un nom molt montserratí, no? I bé, ja hi està. És fantàstic perquè... De fet, van començar en el carrer Jocs Florals, que està a Sants, però l'èxit que va tenir l'escola va obligar a fer-la més gran i fer-la on avui està. Al principi, al primer curs, els nens només van fer gramàtica, aritmètica i música, i a partir de l'any següent, és a dir, el curs 46, ja van fer totes les assignatures reglades en aquell moment pel Ministeri d'Educació, per les autoritats educatives. Què més puc dir? Bueno, a part de les classes nocturnes pels empleats, i que era gratuïta, que jo

0: meva mare, que va fer de mare, més que de sogra.
1: Yeah.
0: I jo aspiro a ser com ella. La meva mare va intentar ser com ella, el que passa és que també l'altra part ha de posar de la seva part.
2: M'estava pensant en el que explicaves això, que una vegada la meva mare em va dir que en realitat, a priori, l'home, el pare de la nena, diguéssim, sí, és qui posa firme el nòvio que ve i la, sí, la raó, no? En el cas del meu avi...
0: Però després es fan amics.
2: Clar, en el cas del meu avi, que no obria la boca ni per demanar aigua, la meva iaia, la mare de la meva mare, diu que li ponia firme a tu padre. Sí. Li ponia, diu, tu eres tonto, què? Sí, la mare de la meva mare, sí. Llavors amb els nets era encantador.
0: El meu pare és superbon sogre amb el meu marit. Bueno, i la meva mare era molt bona sogra amb el meu marit.
3: És que em permetreu que us quedeu amb coses molt personals que vosaltres viviu.
2: Sí,
3: però si ho pensem en general, com la figura de sogres o de cunyats, aquí està el debat, aquí està el dilema.
0: Jo crec que, clar, és que el cunyat és molt pesat, la figura, la figura del cunyat.
3: Però, sí, és un tòpic.
0: És molt pesat.
2: També
0: en canvi, la de la sogra, és que tot també té parts dolentes, si parlem dels tòpics de la sogra.
2: Trencaré una llança a favor del cunyat, una només, que és que tenim a qualsevol cotarro. Vull dir, el cunyat, per més que sigui graciós barato, és graciós.
0: Yeah.
2: La sogra a vegades està una mica enfadada. No dic sí. Que...
0: I tu, Pensem... Lluís?
3: Jo intento ser pràctic a la vida. Mm-hmm. Una cosa no vol dir que no estimis a l'altra, per tant... Jo prefereixo, en aquest cas, la figura del cunyat o
2: per
3: cunyada.
0: Vaja.
3: Perquè és el que està més a prop...
2: Ah, és el mateix cunyat que cunyada, alerta.
3: Jo, per mi, el gènere no fa la distinció.
2: I tant.
3: El tema és que el cunyat o la cunyada és qui està més proper a la teva edat. Per tant, conviuràs molts més anys, si tot va bé, amb aquesta persona. I té els mateixos gustos, els mateixos pensaments, més o menys, encara que sigui pel rang d'edat. Uh-huh. Els sogres... Tu ja tens els teus pares, i és veritat que hi ha sogres que et poden cuidar més que els teus pares, cada situació és diferent. Però jo crec que sent pràctic és molt millor entre les dues figures, escollir entre una i l'altra, jo prefereixo cunyada o cunyada.
2: Però és per això jo connecto més amb les sogres, perquè sóc més de la seva edat, una miqueta, no?
3: Clar, va, i tu ets més iaia no. amb això, clar.
2: He de dir una cosa, que és que a mi m'agrada molt de la relació sogres i joves, sí, o sigui, les dues dones,
0: sí,
2: és quan s'estableix aquell punt de que totes dues saben com és el fill, i el marit en aquest cas, saben els seus punts dèbils totes dues, el veuen actuar totes dues, es miren a la cara i diuen, nena, el que hem d'aguantar totes dues, no? I hi ha aquell moment de complicitat, de comunió entre totes dues, no?
0: Però això...
3: També passa amb els cunyats.
2: Això ho he vist, vull dir, jo he vist relacions de sogres i joves que es miren un moment i diuen, és que és inaguantable, és que el teu fill, diu, ja.
0: Però pitjor és encara quan la sogra i el jove...
2: No, el gendre.
0: No, el gendre, no la jove, el gendre, la sogra i el gendre es porten bé.
2: Ah, perquè llavors hi ha una cosa...
0: Aleshores, no tens raó, ni a casa dels teus pares ni a casa teva.
2: És veritat.
0: I quan vas a casa de ta mare, dius, mami, mira el que m'ha fet el Pepito. Oh, pues que té raó el Pepito.
2: Clar.
0: Com que té raó? Home, no, defensaré a tu.
2: Es posa per seva, sempre.
0: Ah, les sogres són una mica llestes. Sí.
3: Això Míriam diu molt
0: a favor de la sogra.
3: En contra de la teva posició, perquè això demostra que pateixes i que no vols estar quedar-te sola davant d'un equip que pugui formar.
0: No, això vol dir que si tinc raó i punt, i ja està. Vinga.
2: Tu imagina't que, per exemple, no sé, passa una, no una desgràcia, una coseta d'aquelles, un accident familiar, una nit de Nadal o un dia d'un aniversari,
0: sí,
2: i han de córrer tots a l'hospital, a l'ambulatori, no sé què, han d'anar allà, i es queden la sogra i el cunyat, les dues figures juntes, allò explota.
0: Bueno.
3: Perfecte, és ideal.
0: Vinga, escoltem què pensa la nostra audiència, bé, i pom fa, no sé si posar el distorsionador de veu o què.
2: No, bueno, distorsionem els que ens hagin demanat.
0: Clar. Vinga, va, escoltem.
4: Bon dia, amics. Jo no puc dir per qui em decanto. Quan vaig ser mare per primera vegada d'un noi, la comadrona, en venir-me a dir que tot havia anat bé, em va dir, vostè serà sogra. Per tant, ja he après a estar a l'altre cantó. Per mi, totes són meravelloses. Que tingueu un bon dia.
5: Home, doncs no ho sé, perquè a veure, el cunyat i la sogra, com que en principi no vivim amb ells, doncs jo suposo que a vegades és millor fer, no sé, seguir la veta, seguir la corrent, perquè com que tampoc vivim amb ells, doncs anar fent, fer veure que sí, que estàs bé, però després a casa teva pots pensar el que vols. No sé, és allò que en català en deien fer el joc de la puta i la Ramoneta, eh? Perdó, eh? Però bueno, fent-ho així suposo que es pot passar bé. Vinga, bon migdia.
1: Bon dia, nois. Doncs és complicat, eh? Això de sogra o cunyats o cunyades. No sé, o sigui, jo no vaig a parlar de mi, però jo crec que me quedaria amb cunyats i cunyades.
6: Hola, bon dia, amics. Mira, jo em decanto per la sogra. Sí, prefereixo la sogra més que la cunyada. O el cunyat. En fi, adeu, felicitats pel programa.
7: Hola, família. Mireu, em quedo amb la sogra. Estava pensant, però des del primer moment sí, m'he declinat per la sogra, perquè sí que és veritat que el cunyat dona molt joc també, però què passa? Que és el passat. El cunyat normalment és per passat, perquè ja ho sabe tot, perquè li ho fa tot bé. La sogra és diferent. I així és un homenatge per la meva sogra també, que ja no la tinc, i em duia molt bé amb ella. I sí que és veritat que amb una mirada sí que sabia perfectament el que volia o el que volia dir. De tot. Una abraçada per a tots. Bon cap de setmana.
8: Bon dia. Pues jo, entre mi suegra i mi cuñado, me quedo con mi cuñado. Pero mejor con mis cuñadas, ¿eh? Ya os lo digo, que si luego hay que escoger, porque esto sería otro subgénero, mis cuñadas. Pero son más... Me entiendo mejor con mis cuñados que con mi suegra. No hay color. Mira, os voy a contar una cosa que me dijo una vez, que estaba, cuando recién nos casamos, estaba haciendo la comida y vine a casa, abrió una tapa de la olla, estaba haciendo la comida y me dice, es que a mi hijo así no le gusta la comida. O sea, desde ahí, con eso os digo todo. O sea, que por eso os digo, yo, mi cuñado, y si puedo elegir, cuñadas. Adeu, bon cap de setmana.
2: Bueno, hi ha gent per tot.
0: Tu creus que es trencaran famílies avui?
2: Jo crec que ara mateix hi ha alguna casa de Catalunya on comença a haver-hi...
0: Que t'he escoltat a la ràdio dient que la cunyada...
3: Famílies separades, no? Hay famílies en Catalunya que no se hablan, no?
2: Bueno, a partir d'avui sí.
3: És això. Sí,
2: no, he de dir una cosa, que avui que se celebra aquest Dia de les Nacions Unides de les Famílies, el Dia Internacional, també hi ha moltes persones que tenen doncs, la dissort de no tenir una família amb tots els ets vius, no tenen el cunyat ni la sogra. Uh-huh. I malauradament hi ha persones que viuen molt soles a la vida i també ens hem de recordar d'elles perquè són una família, elles mateixes.
0: I quantes I sogres sort, et fan de mare clar. I quants cunyats et fan de germans, eh? Que no
2: has tingut, i de pares, dels nens...
0: No,
2: i de...
0: totalment, totalment.
3: I per sort tenim allò de la família que un escull, no?
0: Home, és a dir, ja, clar, aquesta és fantàstica. Que
3: a vegades els amics són més família que la família natural.
2: Clar. Acabo de recordar un quadre familiar que ens anirà perfecte per descriure això.
3: Acabo el Guernica.
0: El
3: Guernica?
2: No. Acabo de recordar un quadre que descriuré tot seguit. Mira, recordeu aquell estiu a Mallorca, a Marivent, quan van a missa, la Letícia,
0: sí, sí,
2: el
0: sí, sí.
2: Felipe,
0: no ser,
2: les dues sí, sí, nenes sí, sí. I la reina emèrita, Sofia,
3: sí.
2: La reina emèrita vol sortir de la foto amb les nenes. Sí. I l'altra sí. Li va fotent li treu... cops de puny.
0: Però això és que has educat malament els teus fills respecte als seus avis, perquè va ser la nena la que li va apartar
2: la mà
0: i això està molt lleig per-li a un avi.
3: Jo crec que això seria un altre dilema. Ser monarqui... Formar part de la
0: família... No, això no ho volem.
2: I llavors, en aquest cas, és que la Letícia ho té fotut. Té la sogra que no s'aguanten, perquè es va veure allà que no s'aguanten. I llavors té la Helena i
0: les cunyades,
2: i l'altra Cristina, mare Déu!
0: Podria trucar la
2: que
0: reina
2: truqui.
0: I...
2: Letícia, llama.
0: Per últim, us vull fer una pregunta. Què us veieu més?
2: Per la majestat, he dit Letícia.
0: No,
2: soc mal educat.
0: I he passat... No ens escolta, no pateixis.
2: Sí que ho sabies.
0: Què us veieu més en el paper de cunyats? O de sogres?
2: Jo de sogra.
0: Tu ets una sogra,
2: jo sóc una sogra, sí.
0: I tu, Lluís?
3: Jo... no sé... Ostres, això és difícil.
2: És
3: jo
2: cunyat,
3: em veig...
2: Perdona.
0: Tu ets una mica cunyat,
2: ets el cunyat total.
0: El que es queixa de tot...
2: És el cunyat intel·lectual.
3: Però això sí. Esteu carregats de tòpics.
2: Sí.
0: Però si avui parlem de tòpics, és que...
3: Ja. Bueno,
0: Lluís, va, explica'ns, per què no has pogut venir avui al
3: programa? Ah, clar, això és important. Va. És que aquest matí, fa hores... hem presentat el que és el Clotilde Fest d'aquest any, el 2026.
0: Sí, ho han
3: seguit. Ja sabeu que és el festival.
0: Els companys d'informatius han estat per allà, no?
3: Ah, exacte, sí que els hem vist. Sí. Com sabeu, és el festival que es fa cada inici d'estiu al Palau Robert, als Jardins de Barcelona,
0: festival
3: del
0: fantàstic.
3: Palau Robert, al Passeig de Gràcia, a cantonada Diagonal. Sí. I aquest any, a Europa FM, estarem el dia 2 de juliol i amb una programació fantàstica.
2: Plàstic 5 oros.
3: Exacte, sí. Exacte, allà. Tenim una programació fantàstica als Jardins del Palau Robert amb el grup Siderland, que és el grup que ho està petant, sí, amb la cançó

0: duro, que tothom està ballant, que només cobris Facebook, tuturu, Instagram...
1: Tuturu.
0: Sí, més o menys. Tuturu, que és fantàstica, que tothom està ballant, és la cançó que apunta a ser la cançó de l'estiu, i nosaltres la tindrem allà en directe amb el Siderland. També tindrem els Banda Neon, amb els seus èxits de Guapíssima, Esposos Prohibits, o sigui, fantàstics, i tot acompanyat i amenitzat, perquè no hi hagi ni un segon sense música, sense animació, ho farem amb la Bulma Beat. O sigui, que així, el 2 de juliol, ja us aniré dient com podeu aconseguir les invitacions.
2: Qui condueix la gala?
0: La gala? El concert?
2: La gala.
0: Doncs tindrem un dels nostres locutors, DJs d'Europa FM, que estarà allà presentant-ho. Quan tinguem les invitacions...
1: Ni ens ho demana.
2: A mi no em porta ni a fer una mica de radiofórmula a l'estiu, res.
0: No, això ja...
1: No ens conviden mai a Europa.
0: Ja en parlarem.
2: Jo l'estiu que ve... Si tornés a...
1: Un cameo.
2: Està confirmant, no, d'aquest estiu ja? No està, bueno. Si es confirmes que aquest estiu faig el... La ciutat d'estiu, com que no tinc gaire feina durant la setmana, podria assumir un torn de fórmula de dilluns a divendres a la tarda.
1: Ai,
0: mira, que dramàtic. Crec que és més viable tenir-te un torn a una caseta de seguretat de la platja de la Mar Vella que no fer un torn de la Ràdio Fórmula Europa.
1: Bueno, ja saps quin tipus.
0: Home, que serà millor. Exacte,
2: serà
0: per això t'ho dic.
1: Però un cameo a Europa podríem fer, el Robert i jo.
0: A l'Aito de la Caixa.
2: Sí, detrás del 10x10.
0: Exacte.
1: Mare meva.
0: Bueno,
1: guapos. Nois, bueno, et deixem perquè estàs molt enfeinat.
0: Sí, és que aquesta nit ens trobem a la plaça Major de Nou Barris.
1: No pares.
0: I també tenim concert d'Europa FM a partir de les 10. Plaça Major de Nou Barris, Festa Major de Nou Barris. Amb els Èxtasis, amb l'amic Marcos MK, amb el seu hit Festuc, i amb l'Uri Ferrer, que estarà punxant música fins que ens facin fora de la plaça.
1: Molt bé. Doncs no pares, Lluís. Gràcies per haver trobat un foradet per fer la secció d'avui, que sé que estàs molt
0: enfeinat. Tot per vosaltres.
1: Una abraçada, bon cap de setmana.
0: Cuideu-vos.

0: Doncs el Robert Calvo ha hagut de sortir un moment, així que vinga, va, escoltem el primer moment de la setmana. Espera, Robert Calvo, entres o no entres? Perquè hem d'anar fent vies, si no ens quedarem sense temps. Va, tirem el primer moment de la setmana.
1: Montse, bon dia, com
2: bon
1: estàs?
2: Bon dia.
3: Tenemos a una Miss Mundo.
1: Ella també té uns germans que l'adoren, una mare que l'estima moltíssim.
4: ¡Qué preciosidad!
5: I té un carrer sencer, és com una família seva, vull dir.
4: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, de verdad!
1: Tot el barri de Sants, que la Montse, quan surt per allà pel carrer, diu...
6: Ja us he reconegut.
2: Em passa que quan vaig per... Òbviament, quan vaig pel carrer, sempre que entro al meu carrer, algú saludo.
6: I tu que em vas fer un autògraf pel carrer.
1: Ah, home, entra el monyos.
2: M'ha passat anar amb algú d'aquí la feina o algú està pel meu carrer i que em diguin, pots parar de saludar la gent?
6: A tots els que heu vingut, ja us he reconegut.
1: La Montse és la monyos de Sants.
2: No creguis, sóc de les que menys monyos.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Càrrec que ostentava fins fa uns anys la Núria Feliu i ara té el seu poder la Montse en Valls.
7: Jo et dono i tu em dons, sí. Jo rebo i tu reps.
1: Et faries una geganta, tu, com es va fer ella?
2: Sí, em faria una geganta, em faria una passa jo també a Sants.
7: I vaig pensar, m'haig d'esperar a morir per tenir-la? No, home, no, escolta, me la faig.
1: Plaça de Montserrat Valls.
2: On anar a prendre alguna cosa, i tant.
8: Escolta-me, se la cindrà o sin nada, pa' aquí.
1: La Montse Valls, que és la geganta de Sants, la successora de la geganta de Sants, que era Núria Feliu, que en pau descansi. Jo crec que seria una bona ambaixadora de Sants, la Montse. De fet,
2: home, i tant.
1: Aquí en el programa ho és, sens dubte. Bé, aquesta ha estat una setmana que han passat moltes coses, entre elles que has tingut una mica de cagalera. Mm. Trobes millor ja?
2: Home, sí.
1: Però... Si no,
2: ja
1: estàs recuperadeta ja.
2: Sí, home, sí.
1: Coses que passen. I en el dia de la teva absència no vaig cantar, no vaig fer cap estirabot, vaig imitar.
0: Home, d'entrada has començat a parlar de la Núria Feliu, de la geganta no sé què...
1: Bueno, però això parlo cada dia, de la Núria Feliu. No?
2: Sí, sí.
1: Vull dir, no vaig fer res d'allò que a tu et molesta, que és que canti, que aquestes
0: a
1: coses,
0: no? A mi
1: no
0: molesta que canti.
1: Ah, val.
0: Ho saps perfectament.
1: Vale. Doncs vaig imitar, però em vaig atrevir una imitació que no havia fet mai a la vida. No l'havia fet en públic. Aquí a la redacció sí, però tampoc m'havia atrevit mai a dir-li a aquesta persona que l'he imitat que l'havia imitat.
0: A veure...
1: És la cap d'administració d'Onda Cero a Catalunya, Cristina Domingo Rua. És que els explicava aquí als companys que ahir a la tarda...
9: Jo tinc una anècdota.
8: Hombre!
1: Va sortir per la porta pel passadís la companya Cristina Domingo Rua del Departament d'Administració.
3: Cuidado, vull dir, cuidado.
1: I va dir...
9: Què?
1: Bueno, me voy a mi casa que... Me va dir...
9: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
1: Me voy a mi casa que me va a pillar la tormenta.
10: Perdón. ¿Me estás imitando?
5: No sabia si t'hauries de passar ja la imitació.
1: Doncs mira...
5: No has de saber.
1: Un carinyo, Cristina, un besito.
11: Qué guapa, qué maja.
2: La millor.
1: Que està allà al despatx escoltant-nos i ara s'està enfadant una miqueta.
10: A mi no me imites, por favor.
1: Ai, sí que s'està poniendo un poco oscuro. Vaig dir això?

0: coronavirus. Este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el ciudadano español positivo, aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, se encontraría mejor y estaría, según ella, casi asintomático. García ha insistido en observar, además, la evolución de los otros 13 españoles ingresados.
1: A día de hoy, esos síntomas han casi remitido, han mejorado, lo cual es una muy buena noticia. El resto de los 13 pasajeros que iban en el Ondius se encuentran bien, están animados y, bueno, desde Sanidad vamos a seguir todos los protocolos para que, bueno, pues para que guarden la cuarentena en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, con todo el apoyo emocional que les vamos a dar, no solamente desde el Ministerio, sino también desde los servicios sanitarios del Gómez Ulla.
0: La titular de Sanidad ha explicado que ahora se debe esperar a que los síntomas remitan por completo, ya que es el momento en el que se considera que existe un mayor riesgo de transmisión del virus. Según Mónica García, todos los españoles que han dado negativo en antivirus, tanto las mujeres que permanecen ingresadas en Barcelona y Alicante, como esos 13 pasajeros, podrán recibir visitas a partir de la semana que viene si una nueva PCR vuelve a confirmar este resultado. El próximo lunes volverán a someterse a una prueba, justo 7 días después de la última. En el plano internacional, este viernes hasta 36 países, entre ellos España, junto con la Comisión Europea, han ratificado un acuerdo para la creación del llamado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, un organismo para castigar la agresión rusa persiguiendo a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante una contienda que dura ya más de 4 años. La iniciativa llega después de que este jueves las Fuerzas Armadas rusas lanzaran uno de los mayores ataques con armas de largo alcance contra Ucrania, en particular contra Kiev, donde la ofensiva habría dejado 24 muertos, entre ellos 3 menores. Algunos embajadores de otros países en Ucrania se trasladaban este viernes a la zona afectada, entre ellos el embajador francés, que ha condenado los ataques rusos.
2: Resulta impactante ver que casi inmediatamente después de que terminara el alto el fuego temporal, los rusos sigan adelante con este tipo de cosas. Quiero decir, es mi sensación, pero realmente no me sorprende. Y demuestra una vez más que, en definitiva, no están interesados en ningún tipo de diálogo de paz en este momento.
0: Ucrania ya habría iniciado su respuesta a las ofensivas de estos últimos 3 días por parte de Moscú, lanzando un ataque a gran escala con drones de largo alcance contra varias regiones de Rusia, incluida la refinería de petróleo de Riazán. Es todo por ahora. Volvemos con más noticias a las 7, las 6 en Canarias, en Noticias Fin de Semana, con Yolanda Viladecans.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Onda Cero Cataluña. A Onda Cero Cataluña, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
5: Benvinguts a Lideratges. Catalunya arriba aquesta setmana amb una economia que avança, però amb tensions evidents. Inflació persistent, pressió fiscal, incertesa laboral. I alhora, les vagues dels mestres tornen a posar el focus al malestar del sector públic i en el debat sobre el futur del model educatiu. Un clima que demana lideratges sòlids i capacitat d'explicar bé els canvis que venen. I parlant de lideratges, aquesta setmana també hem viscut un exemple clar al món de l'esport. El Barça ha tornat a demostrar que la combinació de talent, cohesió i ambició continua sent una fórmula guanyadora, una lliga que no només és un títol, sinó una lliçó de constància i de projecte. Felicitacions a tot l'equip i al cos tècnic i a totes les persones que ho han fet possible. Un recordatori que el lideratge, quan és compartit, multiplica. I avui al Lideratges abordem aquesta realitat des de diferents angles. A la secció Notícies parlem amb Natàlia Manyes, advocada de On Legal, sobre el baròmetre de la protecció jurídica, impostos, jubilacions, herències, incertesa laboral i els riscos de la desinformació jurídica. A la tertúlia, amb Gemma Blasco i Laia Aubia, analitzem la situació de les dones al cinema, oportunitats, desigualtats, finançament i l'impacte de les plataformes digitals. I a la secció Màrqueting i Comunicació, amb Víctor Botini, el president de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes de Catalunya i productor d'aquest programa, abordem la desinformació econòmica, els quiosquets financers i el nou observatori de fake news. I per acabar la secció Empresa en Femení, conversem amb Núria Sicart, directora financera de l'Energètica, sobre la seva trajectòria, el propòsit de l'empresa i el futur de la dona a l'empresa. Comencem.
4: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Els impostos, la jubilació i les herències són avui les principals preocupacions legals dels catalans. Així ho reflecteix el baròmetre de la protecció jurídica d'OnLegal, que també posa de manifest una altra realitat, el gran desconeixement que encara existeix sobre els drets legals i el funcionament del sistema jurídic. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Natàlia Manyes, advocada de Only Gal. Benvinguda a Lideratges, Natàlia, ho he dit bé, no?
6: El nom sí, de...
5: On Legal.
6: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me aquí.
5: De res a tu. A veure, comencem pel concepte del baròmetre, no? que situa els impostos, la jubilació i les herències com les principals preocupacions legals dels catalans. Què ens diu això sobre les inquietuds actuals de la societat i sobre la relació que tenim amb temes jurídics que afecten directament a l'economia personal i familiar?
6: Nosaltres en aquest cas ens baròmetre perquè el que volíem era veure, no? Doncs, dintre de la societat quines eren les preocupacions legals, com a companyia doncs, podíem ajudar, no? I quin, a la vegada valorar una mica quin era el coneixement jurídic o l'autopercepció, no? que tenim d'aquest coneixement. I aleshores, efectivament, el que vam veure és que en puestos destacats tenim a tot el tema d'impostos, jubilacions, herències, si et fixes, al final és tot allò que té un impacte dins de l'economia i de la persona, no? de la persona encastada i, a més, que tingui una certa implicació personal, és a dir, que et toqui, no? en algun moment, doncs, també emocionalment, a la vida.
5: Bé, una de les dades més destacades és que la modificació de les condicions laborals entra amb força entre les principals preocupacions. Per què creus que avui els treballadors senten més incertesa respecte als seus drets laborals i quins conflictes són els més habituals?
6: Correcte. És veritat que ha entrat en força, era una modalitat que fins ara potser no tenia tanta rellevància. Jo crec que bueno, vivim en un món, no? doncs que està en constant canvi. Fa uns anys no era tan notable, ara sí, doncs tenim eines IA, tenim molts avanços tecnològics que la societat adopta d'una forma molt ràpida i que, per tant, també impacten, no? en el món laboral. Aleshores, el fet de que doncs, ens puguin canviar dintre de la nostra feina certes condicions preocupa. A més, el model laboral també ha canviat amb els anys. Abans, doncs, tradicionalment, una persona entrava en una empresa i podia estar 5, 10, 15, 20 anys o tota la vida, i avui en dia no, avui en dia la societat que puja, els joves són molt inquiets, canvien doncs, cada 2-3 anys, inclús menys, de feina, i per tant entenc que per això aquesta modalitat doncs, ara ha entrat amb tanta força. També tingues en compte que aquí dintre de les modificacions laborals també hi pot entrar doncs, tot el tema dels ERES que es van fer en el seu moment, etc. Aleshores entenc que la gent doncs, té més inquietud.
5: Bé, els catalans també puntuen els seus coneixements legals amb un 4,9 i un 74% reconeix que desconeix en gran mesura els seus drets. Existeix un problema de manca de cultura jurídica a la societat o quines conseqüències pot tenir aquest desconeixement en el dia a dia?
6: Crec que sí. Vull dir, crec que socialment el tema legal és un tema que no sé si és per complexitat o perquè... que això ho hem vist al baròmetre, si és per complexitat o a vegades perquè percebem el món legal com un món lent, complicat, tediós, no? doncs que la gent no té una cultura doncs, d'apropar-se. Ara, per exemple, vam fer un foro on va venir efectivament un magistrat que s'ha jubilat i el magistrat ens deia, diu, és que crec que a l'escola s'hauria de fer en algun moment de la vida escolar alguna assignatura que fos dret, perquè vull dir, a Catalunya aprovem molt justet, amb un 4,9, com has dit, però cada 4 persones, 3 ens diguin que desconeixen els seus drets, és impensable en altres països a Europa. Aleshores, crec que sí, no? que ens falta doncs, aquesta cultura o aquesta, no sé com dir-ho, aquesta necessitat d'entendre els nostres drets per després poder lluitar per ells. Vull dir, som una societat que som molt reactiva en el tema legal, és a dir, ens preocupem quan ja tenim el problema a sobre, quan hauríem de ser preventiva, no? Moltes vegades el que hauríem de fer és assabentar-nos per poder estar protegits en el moment que vingui el problema.
5: Totalment. A més, l'estudi també reflecteix que la majoria de les persones obté informació legal a través d'internet, publicacions o de l'entorn proper, mentre que les vies formals continuen sent minoritàries. Quins riscos implica informar-se per canals no especialitzats i com es pot combatre la desinformació jurídica?
6: molts riscos. Vull dir, nosaltres ho veiem en el nostre dia a dia com a empresa. Vull dir, tenim molts clients que ens truquen cada dia amb dubtes i et trobes moltes vegades, doncs, li he demanat a tal eina d'IA, ho he buscat per internet. Clar, hem de tenir en compte que, a no ser que tinguem una eina d'IA absolutament especialitzada, que normalment són eines de pagament, les eines que tenim al nostre abast recullen informació de molts llocs diferents i molts no estan contrastats. Aleshores, et pots trobar, doncs, que a vegades penses que hi ha una regulació que has trobat per internet que no és espanyola, que potser és de Mèxic, o al revés. Per exemple, aquí a Catalunya, a vegades ens trobem clients, no?, doncs, que venen amb una regulació estatal quan nosaltres tenim la nostra pròpia autonòmica. Uh-huh. Aleshores, clar, el fet de no comptar amb un advocat especialitzat, també hem de tenir en compte que per posar-te un exemple molt clar, tu pots vendre una casa per 200.000 euros i jo també puc vendre una casa per 200.000 euros i no vol dir que el que t'hem aplicat a tu se m'hagi d'aplicar a mi, perquè podem viure a diferents poblacions, a diferents províncies, a la teva situació personal segurament serà molt diferent a la meva. Aleshores, fiar-nos, doncs, en un dinar familiar, no?
5: Totalment,
6: un company que diu,
5: sí,
6: absolutament.
5: Tothom coneix algú, no? Sempre. Tothom coneix algú que va fer i després el diu, sí, està muntat.
6: Bueno. Clar, això és molt perillós. Molt perillós tot, perquè després venim del problema, no? Doncs,
5: exacte. A vegades és més difícil resoldre una vegada que ja t'has equivocat que no fer-ho bé d'entrada, encara que et costi uns diners, que entenc que moltes vegades és per evitar aquests costos, no? D'un assessorament.
6: Assessorament. Correcte. Sí. Jo crec que aquest és el problema, que la gent percep l'assessorament jurídic com un cost molt elevat i que pot prescindir d'ell quan realment, normalment, no ho és tant. Exacte. I és molt important.
5: Totalment. I ja per acabar, més enllà de les xifres, el baròmetre també posa de manifest la necessitat d'apropar el coneixement jurídic a la ciutadania. Quin paper han de jugar les empreses, les administracions i els professionals jurídics per fer del dret més accessible i comprensible per tothom?
6: Crec que és un tema de percepció, vull dir que potser ens hem de percebre cara a la societat com més, el que dius, és més accessibles. Com que prevenir en l'àmbit legal és molt important, potser les administracions doncs, han de fer una tasca més de formar, com deia abans, de poder donar més accés a la ciutadania doncs, aquests coneixements i els advocats doncs, feina nostra no, de a relaxar a vegades no, el llenguatge que fem servir, a fer-ho més proper perquè la gent ens entengui millor i també doncs, fer entendre que és molt necessari, que potser sí que és una inversió a vegades, no, econòmica, però que de cara al futur és una inversió que els hi sortirà a compte.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i per donar-nos explicacions, per explicar-nos aquest baròmetre, els resultats d'aquest informe, aquest treball que heu fet, tan necessari i important per a tots els ciutadans, d'estar ben informats i ben assessorats. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Natàlia Mañas, advocada de On Legal.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro. Proteger lo que nos une.
8: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
5: El món del cinema ha viscut avenços importants en matèria d'igualtat durant els darrers anys, però les diferències de gènere continuen present en molts àmbits del sector, des de l'accés a llocs de direcció i guió fins a les oportunitats laborals, la visibilitat o les condicions de treball. I per tractar aquest tema, avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb la Gemma Blasco, directora i guionista barcelonina i Premi Princesa de Girona Art 2026. Benvinguda.
9: Moltes gràcies, bon dia.
5: I Laia Aubia, directora de l'Acadèmia de Cinema Català. Benvinguda, Laia.
10: Bon dia, gràcies.
5: Bé, primer de tot, quan parlem de la situació de la dona dins del cinema, en quin punt diríeu que ens trobem actualment i si hi ha hagut algun canvi real en els últims anys? Si vols començar tu, Laia.
10: Bueno, jo crec que hi ha un canvi que es diu quotes, que és un canvi fantàstic, que és el que ha no, desencadenat que realment algunes dades hagin anat canviant Ara no sé quin és l'any en què es comencen a introduir les quotes al nostre sector. Les quotes són, no, aquests mínims que estableix l'administració a l'hora de decidir com atorga les subvencions, no? Llavors, en el moment en què apareixen aquestes quotes, i són polèmiques perquè hi haurà gent que dirà que les quotes són, no, transformen o manipulen el sector, doncs no és així, perquè al final les quotes es demostra que són un pas endavant perquè

0: sector audiovisual i perquè el cinema a casa nostra tingui més qualitat. O sigui, és un tema de qualitat. Paritat és qualitat. Llavors, jo crec que el canvi es diu quotes, i les quotes han fet... Clar, nosaltres des dels Premis Gaudí tenim com l'oportunitat de fer una petita foto cada any amb quan totes les pel·lícules que participen als Premis Gaudí s'inscriuen, que al final són les pel·lícules que s'han estrenat aquell any, tens l'oportunitat de fer una petita fotografia. I aquesta fotografia la fem des de fa 5 anys. Llavors, en aquests 5 anys hi ha hagut una evolució. És veritat que s'ha de ser com molt... Has d'anar molt amb cura, no?, amb aquest tema de les dades, perquè de cop i volta hi ha un any que les dones en el paper de direcció pugen i penses que ja ho tens, i en realitat l'any següent tornen a baixar, no? Però sí que és veritat que hi ha hagut una evolució. Nosaltres, quan vam començar, el primer any que ho vam mesurar, la presència de dones en direcció era d'un 30%, en direcció i guió, 30-31%, i aquest últim any ja estem en el 40%. De fet, en direcció, aquest últim any estàvem vora del 50%. Però és veritat que mai, no?, que fins que jo crec que has d'observar una tendència que s'estabilitzi per dir ja hem arribat a la paritat. A la paritat no hi hem arribat, però estem avançant, i crec que el canvi es diu quotes.
1: Mm-hmm. Gemma.
2: Jo estic absolutament d'acord amb el tema de les quotes. Crec que el canvi són les quotes, i també les quotes ens han portat a poder demostrar que les polítiques funcionen i que, a més, estem fent molt bones pel·lis. Llavors, jo crec que... I a l'haver-hi més pel·lícules dirigides per dones, també estem demostrant que podem fer pel·lícules molt diferents entre elles, no? I que no és la mirada femenina, o sigui, això no existeix, sinó que les nostres mirades són diverses, i estem demostrant que podem fer pel·lícules molt diferents entre elles, molt bones, i que funcionin. Llavors, jo, per sort, ja he aparegut en un moment en què les quotes estaven funcionant, i formo part d'aquest moment, no? I és molt bonic també formar-ne part. Sí.
1: Totalment. Encara existeixen diferències importants, no?, entre homes i dones pel que fa a oportunitats dins del sector cinematogràfic, no? Entenc. I en quins àmbits es noten més?
0: No sé, això... O sigui, jo crec que hi ha una... A veure, els àmbits on es noten més, evidentment, o sigui, hi ha categories o especialitats com tradicionalment més masculinitzades, on encara està costant, però jo, per mi, hi ha una reflexió com que la fèiem l'altre dia en una trobada d'exalumnes de la Universitat Pompeu Fabra, on jo vaig fer comunicació audiovisual. Les aules de comunicació audiovisual estan plenes de dones, el 80%. De les alumnes són dones. I després, quan arribes en el món professional, aquest 80% no és així. Clar, no? Per tant, que hi ha un problema encara, seguríssim. Que en els rols de lideratge probablement hem anat avançant pel que estàvem explicant ara, també és una realitat. Nosaltres, des de l'acadèmia, sempre col·laborem amb Dones Visuals, que és una associació que ha fet una feina brutal en aquesta línia, i elles fan una anàlisi una mica més a fons, no? Aquesta fotografia que nosaltres fem i que ens quedem com en els rols de direcció, guió i producció, que són els tres rols de lideratge a les pel·lícules, elles la baixen a totes les altres categories. I efectivament, doncs, hi ha categories, doncs, el so, la fotografia, els efectes visuals, que estan tradicionalment, no?, molt masculinitzades, on encara queda molt camp per recórrer. D'altra banda, també n'hi ha d'altres, com el vestuari, la direcció d'art,
1: sí que estan més maquillatge perruqueria, no?
0: I que també seria fantàstic, pel que deia la Gemma, de que al final, quan afavoreixes, o sigui, quan lluites cap a aquesta paritat, també lluites per una major diversitat, no? Que al final és el que et porta a fer millor cinema.
1: I el que enriqueix, exactament, no?
2: Sí, també passa una cosa que jo crec que això que les quotes estan ajudant a que hi hagi més pel·lícules dirigides per dones, això també crec que està fent que nosaltres també arrosseguem més caps de departament dones, i llavors hi ha com una retroalimentació, no?, de la presència femenina en lloc de lideratge de caps de departament. Jo crec també, el que penso que encara és una gran... Bueno, jo penso que estem en un moment on, evidentment, tot això està millorant molt i ens estem acostant cada vegada més a la paritat, però que queda moltíssim per fer, eh? Vull dir que conviu el missatge d'esperançador, de que les coses estan millorant, però també de que queden molts anys. Tinguem el poder sobre quines històries s'expliquen també. El tema dels pressupostos, és a dir, que segueixin havent els pressupostos, la majoria de pressupostos per pel·lícules dirigides per dones són més petits, és així, i per mi hi ha un tema sempre, no?, que és que se'ns col·loca molt al cinema intimista, i és com, bueno, a vegades no és perquè vulguem fer cinema intimista, és perquè ens falta

0: pasta. O sigui, al final, quants menys diners tens, has de simplificar més la pel·lícula, menys personatges, menys localitzacions, i inevitablement te'n vas a una cosa més intimista, no? Però jo ho dic sempre, jo també vull rodar des d'helicòpters, o sigui, jo també vull més diners per poder fer pel·lícules més complexes i que estem demostrant que no és que les dones facin cinema intimista, sinó que ha sigut per una falta de pressupostos i a veure si aquesta mirada, no, a poc a poc, com que va canviant i es va fent cada vegada més complexa, no? I podem comptar amb els mateixos recursos que els nostres companys.
1: De fet, sí que en els últims anys, en les pel·lícules d'aquí, el pressupost continua sent més baix el de les dones, però de cop ha anat pujant, però, per exemple, vam detectar en aquesta edició que en les òperes primeres obres, les dones parteixen d'un pressupost que és un 30% per sota 30%. De les òperes primes dirigides per homes.
2: I això,
1: per tant,
2: de què depèn? O sigui, qui ho decideix, d'alguna manera? O sigui, és una cosa com els emprenedors, perquè això amb emprenedoria, per exemple, també passa, no? O sigui, no capten més fons els emprenedors que les emprenedores. O sigui, és així. Llavors, perquè els que inverteixen, o els productors, o sigui, com funciona el negoci, no? Són homes també i estan més acostumats a posar diners en apostes, entre cometes, segures, perquè ja els coneixen, perquè tal, o...?
1: Mira, jo crec que en el cas de les òperes primes no et sabria dir si hi ha una causa-efecte molt concreta sobre qui està produint. Jo crec que al final el sector audiovisual no és una excepció, o sigui, forma part d'una societat on, en general, no? És estructural.
2: Per això et posava l'exemple, no? De les emprenedores, eh?
1: Llavors, sí, jo al final crec com que el que deia la Gemma, si tu saps, és a dir, si tu tens tendència, no perquè tu l'hagis, perquè vingui en la teva forma de ser, sinó perquè el món t'ha col·locat en un lloc on et pots espavilar menys, doncs t'espaviles amb menys. Llavors, entenc que això és una inèrcia que forma part no del sector audiovisual, sinó de la societat on vivim. No et sabria dir quina és l'explicació, però com que és una realitat, és qüestió de... d'atacar. Potser també el món documental té a veure aquí, no? Ens passa molt.
0: Ja, no ho he pensat. I jo crec que això que dèiem que és algo estructural, jo no sóc especialista en això i no sé exactament quina és la causa, però hi pot haver, obro la pregunta, hi pot haver algo també com ambició, o sigui, com d'ambició, no? De dir fins a quin pressupost jo sento que puc aspirar i com algú ja de rendir-te d'abans perquè culturalment ho tenim molt, molt atrevessat, no? No ho sé.
2: Hi ha molts factors. És veritat que, per exemple, això, si ho traslladem en un altre sector o en un altre entorn, es diu i està demostrat amb dades que, per exemple, per una posició de feina, els homes, només que compleixin 3 o 4 requisits, es presenten, i les dones han de tenir quasi el 100% dels requisits, si no, llavors això té alguna cosa a veure amb ambició, amb cultura, amb dir...
1: El clàssic síndrome de la impostora, no?
2: Exacte.
1: Que està com superinstal·lat, jo no em mereixo una pel·lícula de tant pressupost. No?
2: Clar, o d'anar això, no? A demanar un pressupost i quedar-te, o sigui, sense atrevir-te a dir, doncs no, ja necessito tants milions d'euros, o sigui, i amb la boca ben oberta, saps? I, bueno, necessitem una mica aquest, no sé si és coaching o aquest entrenament o aquest, no, aquesta mentoria de potser directores que ja ho tenen més assolit, de que us ajudin o ens ajudem entre nosaltres a dir, no, o sigui, tu has de fer això i demanar aquest pressupost, i si no, és que la pel·lícula no és, o sigui, no... Tu vols fer un, no?, un projecte determinat i necessites aquests diners, no pots després haver d'anar retallant perquè llavors ja és una altra pel·lícula, no?
1: Sí, en aquesta línia, i tornant al tema de les quotes, jo recordo al principi de tot, perquè la lluita per les quotes és una de les coses que Dones Visuals va batallar amb el ganivet a la boca, i recordo que molt al principi, quan les quotes sonaven com de les quotes, venen aquí a, no, a treure'ns els llocs de feina, aquesta és una frase fantàstica que em fa molta gràcia, i van convidar a l'Anna Serner, que era com... ara potser m'equivocaré, però crec que és la directora com de l'Institut del Cinema suec, o sigui, com del Film Institut de Suècia, que és la que va introduir les quotes allà. I ella parlava, les quotes el que permeten és que hi hagi una competència real, no? És a dir, que tu per ser home no et creguis que aquell espai l'ocupes tu, perquè en aquest espai, quan hi entren dones, i entren dones amb qualitat, tu t'exigeixes més. És a dir, en el moment en què hi ha una competència real, la gent excel·leix més, no? Clar. Una mica. Uh-huh. I en aquest sentit, crec que és important aquest tema de... Sona com a molt neoliberal i per res, vull que sigui això, però que la competència en aquest sentit és sana. I és sana. Home, perquè llavors, quan hi ha aquesta competència, aquesta lluita per pressupostos equivalents, no esdevé una lluita. És que hi ha aquesta pel·lícula que té aquest pressupost i la pot dirigir un home o una dona. Uh-huh. I la pot dirigir igual, no? Perquè, o sigui, jo crec que hi havia una inèrcia a que les grans produccions se li encarregaven a homes directors. Uh-huh. I encara, passa. Perquè si tu llavors vas agafant les pel·lícules de més pressupost de l'any, et trobaràs una altra realitat. No segurament les del cinema català, sinó agafes Estat espanyol i mira tu. Uh-huh. A Can, quines pel·lícules hi ha i qui les dirigeix.
2: Bueno, i això també, abans has dit una cosa molt important, no? Que és el tema de les universitats. No? Mm. O sigui, està clar que quan s'ha de demostrar el talent a nivell d'estudis, diguéssim, doncs les dones amb moltes carreres arrasen, amb quantitat i amb notes. Mm. Passa que després, quan ja traspasses aquesta faceta d'estudiant, que algú t'està avaluant i ja entres en altres maneres d'avaluar, no? Doncs ells ens passen per davant.
1: És que en aquesta trobada d'alumnes, és que a mi em va fer com... Era una trobada d'exalumnes, llavors érem dones de moltes generacions, dones que acabaven d'acabar la carrera i com jo, que ja fa molts anys que la vaig acabar. I va haver-hi una ronda de presentació, no? De qui ets i a què et dediques. Doncs gairebé cap dona va dir soc directora o soc guionista. Jo escric, he dirigit un tal... I al final de la ronda, alguna de nosaltres va dir us aneu adonat que ens costa molt dir soc directora, soc guionista? Pues...
2: Clar, per això et dic que això és molt cultural. És molt cultural. I en el cas de les actrius, per exemple, moltes professionals denuncien diferències salarials, no? Menys papers protagonistes amb l'edat o una major pressió estètica. Continua sent aquesta una realitat habitual? No sé, Gemma, tu com ho veus?
0: Jo no sóc actriu, però tinc moltes amigues. I sí, crec que absolutament, o sigui, hi ha moltes diferències salarials i d'oportunitats. Però, com dèiem, és algo sistèmic i no és només de les actrius, vull dir, és algo que travessa, crec, tot el sector, tota la societat i tot el sector. I no sé què més afegir-te, vull dir que està bé l'apunt, i crec que hi ha algo de sobre la pressió estètica que sí que hem de seguir parlant, però respecte a les diferències salarials i d'oportunitats, crec que és algo que travessa tot el sector, només les actrius. Uh-huh. No ho sé, Laia. Mm.
1: Sí, o sigui, jo crec que... Que està clar, jo tampoc sóc actriu, però quan tens converses amb dones actrius, clar, aquí jo sóc com molt fan de tenir dades i no tinc les dades, per tant em costa com fer una defensa molt contundent, però sempre que parles amb dones actrius de partir de 40 llargs, els papers que se'ls ofereixen són uns molt diferents, molt menys protagonistes que els homes a partir d'una edat, no? I això no vol dir que els papers secundaris siguin pitjors, eh? Vull dir que aquí també hi ha una reflexió que fa el sector de la interpretació i no és només femení, el sector de la interpretació masculí i femení de, hòstia, hi ha prou de dir actriu secundària, actor secundari. Són els papers, els secundaris, no? Uh-huh. Els actors som actors. Uh-huh. I després hi ha papers secundaris i papers protagonistes. Doncs els papers protagonistes amb dones de partir d'una edat són molt menys en quantitat que els papers protagonistes amb homes de partir d'una edat.
0: Que jo crec que aquí també això que parlàvem d'apropiar-nos del relat, no?, i explicar les històries des del punt de vista femení també està fent, no?, que estiguin apareixent nous referents en quant a personatges, de dones de més 40 anys, no? I que puguin ser diverses, no? I que puguis veure en una pel·lícula diferents personatges femenins de més 40 anys i són molt diversos entre ells, no? I no. Intentar també, això, jo crec que per mi quan parlem de quotes no estem parlant només de protegir-nos un percentatge de la producció, estem parlant de com arrosseguen les dones també caps de departament, estem parlant de nous referents de personatges femenins, estem parlant de reapropiar-nos del relat, estem parlant de això que dèiem, no? De que se'ns pugui valorar en igualtat de condicions, no? Que per molt que sigui unes convocatòries que són públiques, les de subvencions, i que no són anònimes, com dèiem, al final el patriarcat ens atravessa a totes i també en com valorem els projectes, perquè és així, perquè ha sigut així tota la vida. Llavors, al final ens protegeix tot això, no? I si parlem de referents també o de més oportunitats de personatges de més 40 anys per dones, és veritat que n'hi ha més quan hi ha una dona dirigint al davant.
1: O sigui, absolutament, absolutament. Clar, durant molts anys les històries les han explicat només els homes, no? Sí, sí, 100% d'acord.
2: I aquí, per exemple, les plataformes digitals i el nou consum audiovisual ha ajudat a donar més visibilitat i oportunitats a les dones del sector o els mateixos problemes estructurals continuen sent els mateixos, sigui plataforma o sigui cinema tradicional?
0: Ojo, perquè...
2: Digues.
0: Ara ja parlaré molt pel meu cas. Sí. Vale? Mm-hmm. I amb la Fúria, les plataformes han sigut literalment una plataforma, una finestra que ha fet que la pel·lícula realment acabés d'arribar al públic general. Llavors, igual, si penso en... Si nosaltres és una pel·lícula petita, no teníem una capacitat de promoció molt gran... Si penso en com de cop la sortida de plataforma sí que iguala potser més o menys o és menys, hi ha una bretxa menys gran amb la capacitat de promoció de la pel·lícula en quant a el que és la promoció per quan vas a sales, a mi sí que m'ha ajudat moltíssim la plataforma. Evidentment això no treu que la pel·lícula la fem perquè es vegi al cinema,
2: Clar.
0: Però personalment a mi sí, si entenc el per què, em pot tenir sentit que per pel·lícules que parteixen dirigides per dones que parteixen de menys pressupost i per tindre menys capacitat de promoció sí que ens puguin ajudar les plataformes.
1: Té tot el sentit. Sí que et diria que tampoc hem de negar que la importància de la línia editorial d'aquestes plataformes, no? És a dir, doncs a casa nostra tenim la sort meravellosa de tenir una plataforma que es diu Filmin, que posa molt
2: d'esforç,
1: de cura,
2: no?
1: en aquesta tasca de curator, no? És a dir, que és un agent que, no només en termes de gènere, o sigui, en termes de qualitat, parlo, en termes de qualitat, en termes de visibilitat, no? Fan unes seleccions meravelloses que situen les pel·lícules. O sigui, que a mi em sembla sempre meravellosa la feina que fan a nivell de descobriment, no? No, és a dir, no es queden en aquesta cosa de les més vistes, que les més vistes, si ho deixes a la inèrcia, doncs posa unes quantes espelmes i potser tens sort i sí que apareixen pel·lícules potents o no potents, però fantàstiques a nivell de força narrativa dirigides per dones. Però sí que crec que és important com donar molt valor a aquesta línia editorial. I a mi els algoritmes em fan com vertigen, no? Perquè és com molt aleatori. I l'aleatorietat ens demostra la societat on vivim que sempre afavoreix més els homes que les dones, perquè vivim en aquest món. Llavors, crec que tot el que dius té tot el sentit del món, però que hem de... No? Que de vegades amb el món de les plataformes, i això Filmin crec que també ho ha dit moltes vegades, hi ha com que no donen dades, no donen dades de qui està veient les pel·lícules, no? Dels perfils de persones que veuen les pel·lícules. Tal. Hi ha com una cosa molt de... Les plataformes tenen camp lliure per recórrer, no? I no hi ha com una regulació igual que hi ha amb les subvencions. I ho entenc perquè són plataformes privades, etc. Però llavors, quan... Jo no sé com s'ha de fer, no sóc capaç de regular el món de les plataformes, però sí adonar-me'n que tenim una sort molt gran a casa nostra i que seria meravellós que aquesta sort no fos sort, sinó que fos d'alguna manera una obligació.
2: Clar, de totes maneres, que en un marc abans parlaves de neoliberalisme, no? O sigui que al final el mercat i els beneficis i tot això moltes vegades és el que marca, no? O sigui, el que dona la pauta de si, o sigui, perquè al final el que volen són beneficis, no? Llavors quan ho entenen que d'aquesta manera potenciant dones doncs, els números surten i surten molt bé o doble dígit, doncs llavors hi aposten, si no...
1: El que passa és que és super perillós tot plegat, perquè jo ara estic pensant en clau de mare amb una filla que és molt més consumidora de plataformes que un fill. I, de fet, si t'hi fixes, els productes per noies són molt més... per noies, i ho dic així, amb aquesta cara que no es veu a la ràdio, però que és els productes per noies, què vol dir els productes per noies? Bueno, doncs els productes targetitzats com a femenins són com molt més presents a les plataformes. Llavors aquí entrem en un altre terreny que ja no és un tema de si ajuda o no ajuda més a l'accés, sinó alerta

0: amb quins estereotips de gènere estem traslladant amb aquests productes que en teoria estan pensats per noies i consumeixen efectivament moltes més noies que nois, no? Alerta, perquè aquí és on de cop aquesta importància de la línia editorial encara té més, saps? Encara és més clau, perquè no s'hi val dir sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies a totes dues per acompanyar-nos i a seguir millorant i liderant aquest sector que impacta tant també la societat i que al final, no, és art, cultura i això també transforma, doncs, la nostra cultura que tenim. Fins la propera i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, gràcies.
1: Gemma Blasco, directora i guionista barcelonina i Premi Princesa de Girona Art 2026, i Laia Ubia, directora de l'Acadèmia Cinema Català.
2: Lideratges amb Ariadna Belver.
3: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
4: ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
5: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtros sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
1: La desinformació també ha arribat amb força al món de l'economia i les finances, suplantacions d'identitat d'organismes oficials, falsos experts, continguts enganyosos a les xarxes que poden condicionar decisions econòmiques dels ciutadans i empreses amb conseqüències molt reals. Per tractar aquest tema avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Víctor Botini, president de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes de Catalunya i codirector i productor d'aquest programa. Benvingut, Víctor. Com estàs?
7: Molt bé. Gràcies, Ariadna.
1: Sempre estàs a la part del darrere que no es veu, doncs ara ja aquí.
7: El back office.
1: Exacte, el back office. Molt bé, molt bé. Escolta, l'estudi que s'ha fet, no, que heu fet des del Col·legi d'Economistes, revela, no, la suplantació d'identitat és la forma més habitual de la fake econòmica. Per què aquest tipus de frau resulta tan creïble i perillós alhora per la ciutadania?
7: Mira, hem arribat a un punt en què la qualitat amb la qual es treballen les fotos, es treballen els vídeos, és tan elevada que tu observes absolutament una confusió. Nosaltres, de fet, amb aquest estudi que hem fet des de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes, un dels exercicis que vam fer va estar crear un deepfake. I vam fer doncs un vídeo on la vicepresidenta del govern ens felicitava per la mostra creada que havíem tancat, sí, sí, de tots els fake. I tu mires aquell vídeo i el veus i dius, és la vicepresidenta del govern,
1: sí, sí.
7: El seu veu... Perquè, a més, el problema no només és que la imatge, és que ara estem suplantant també les veus.
1: Sí, sí.
7: Per tant, tu veus una imatge perfecta d'un personatge públic, uh-huh, i una veu perfecta d'aquell personatge públic, i això corre per les xarxes socials i pels mitjans telemàtics en general, i et trobes que potser aquella persona, el que t'està dient,
1: clar,
7: tu pots pensar que és veritat i, en canvi, és fals.
1: Clar. Això, a més, tu i jo, sort que no som ningú, però que la nostra veu està, no, rodant.
7: Clar.
1: I llavors podríem, jo que sé, qualsevol cosa, ja dic, sort, la sort de no ser ningú i no tenir ni un duro, és que ningú farà res dolent amb la nostra veu,
7: sí, sí,
1: màxim la nostra família, si hem,
7: claríssim,
1: de fer una transferència. Però imagina't, clar, gent pública o gent influent, no, com també va sortir el Daniel Lacalle,
7: total,
1: que l'havien, o el Sara Martín, o gent,
7: sí,
1: així,
7: sí,
1: doncs
7: sí,
1: que
7: sí,
1: la gent s'ho creu i no entres al detall de si gesticules malament o tot això, no? Si no veus això i és creïble.
7: És que fins i tot, deixa'm fer un apunt sobre això que dius tu, la gesticulació. Fins i tot tu tens unes eines que et fan moure els llavis en funció del que estàs dient. És que fins i tot aquesta mentida tu la pots traduir als idiomes. Això mateix que estàs dient, a mi m'agafen, doncs, un vídeo de la calle. Aquest vídeo de la calle, fins i tot, el pots transformar, està en espanyol, en castellà, i el pots transformar en francès, en alemany, i a més hi ha uns programaris que et permeten que el moviment dels llavis segueixi el text i l'idioma.
1: És molt fort. En fi,
7: estamos perdidos.
1: Totalment, totalment, totalment. Perquè ara l'ha posat un símil, però te'l diré off, no? Que és sobre unes declaracions d'un president d'un club de futbol, que saps? Que
7: sí, em sona.
1: Millor, em a lo millor ha sigut un fake, saps? A lo millor, sí. Perquè si no...
7: Em sona, em sona.
1: Bueno, també parleu amb aquest informe dels quiosquets financers, que m'encanta aquest nom, perquè sí. És tal qual, no?
7: Sí.
1: Quins riscos comporten per persones que busquen informació o assessorament, no?, sobre inversions?
7: Mira, això és gravíssim. Ho hem batejat així, el quiosquet financer, perquè al final són principalment plataformes de compra-venda d'actius financers, també diria que particularment criptoactius, i clar, la publicitat o la promoció que fan és molt potent, de fet, ahir, durant la presentació de l'estudi, vam posar com a exemple la plataforma ActX, que és una plataforma que ja et diu que la segueixen 56 milions d'usuaris i que porten 12 anys, no?, treballant.
1: Estafant gent. No? Això no ho diuen. No?
7: No, això no ho diuen. Però clar, tu te'n vas, i això és una recomanació, i jo invito els oients que ho facin, si tu vas a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, aquesta web té molta informació. I dins d'aquesta informació surten les entitats, les empreses no autoritzades. Per tant, no tenen la llicència per actuar compravenent a través de plataformes digitals, en aquest cas criptoactius. Però encara és més greu en el cas d'aquesta plataforma, perquè fins i tot la Borsa d'Àustria ha emès un comunicat, que aquest comunicat està penjat fins i tot a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, perquè ho ha emès a totes les borses europees. Conforme aquest operador no té la llicència, no està autoritzat per a actuar davant la ciutadania. Què passa? La ciutadania, al final, no contrasta les informacions.
1: Bueno, és que el que t'anava a dir, qui entra habitualment a la web de la comissió...
7: Doncs mira, perdona, Ariadna, ara, a partir d'ara hem d'entrar tots els que decidim invertir amb aquestes plataformes, perquè després, clar, d'altra banda tens aquestes xifres tan sucoses, no?, aquests rendiments espectaculars, i la gent s'enlluerna.
1: No, i sobretot gurus. Si tothom té al voltant, amb un sopar d'amics, no?, un guru que et diu, no?, com sí. Has de fer-te milionari sí, sí. Quedant a casa al sí. Sofà.
7: I no, això... no sé si guru... O gru, saps els Minions?
1: Exacte.
7: Jo diria més el gru, perquè és el malo de los Minions, no? Però jo crec que és molt important, això que acabes de dir és transcendental, no? No estem acostumats a fer comprovacions i jo crec que a hores d'ara hi ha arribat un punt que hem de desconfiar de tota la informació que apareix a internet i als mitjans telemàtics, i quan decidim operar, invertir a través de plataformes digitals, doncs el que hem de fer és... Primera recomanació, entrar a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, veure si aquestes empreses estan autoritzades. El llistat surt de les no autoritzades, o sigui, tu arribes a aquest llistat. Després, molt important, entrar a webs com Rankia o Trustpilot, que et permeten recollir opinions als usuaris que han interactuat amb aquestes plataformes. De tal manera que si tu veus usuaris que diuen «Ui, he perdut diners, aquí m'han enganyat, d'això no feu cas», doncs, home, ja tens més pistes. ¿Vale? I després, també, una cosa molt important, i això s'ha fet, ha estat un treball des de la Universitat de Girona, que han col·laborat amb el nostre estudi, la Facultat d'Economia i empresa, que han desenvolupat una anàlisi d'aquelles eines programaris d'intel·ligència artificial que et poden ajudar a identificar una foto o un vídeo. De tal manera que, si tu veus un vídeo dubtós, doncs el poses al programari i el programari et dona una resposta. De fet, la conclusió és que Google Gemini és el que aporta major valor afegit respecte a la identificació d'aquestes fotos i aquests vídeos falsos. I et dona una resposta molt clara, no? Fins i tot et diu, escolta, això és fals.
1: 100%.
7: No facis cas.
1: Molt bé. A més, vau anunciar la creació de l'Observatori, no?, de les fakes d'economia i empresa. Amb quins objectius neix i quines eines posareu a disposició dels professionals i de la ciutadania?
7: Sí, a veure, la primera cosa que volem fer amb l'Observatori és generar tendències. El que volem és que, particularment, tots els col·legiats del Col·legi d'Economistes de Catalunya, més de 7.000 professionals, puguin donar l'opinió un cop o dos cops a l'any, farem una o dues enquestes, per saber si han tingut connexió amb una mentida o amb una estafa. Quin tipus de mentida i estafa sota la nostra classificació, que tu has mencionat dos epígrafs, que és la suplantació de personalitats, els quiosquets financers, després tenim la fiscalitat enganyosa, les formacions miraculoses, perquè tu i jo, Ariadna, som economistes, però hem equivocat la professió, teníem que haver estat formadors d'Amazon, que, bueno, i si passes a col·laborar amb Amazon, resulta que en poc temps passes a facturar 40 milions de dòlars, no? Que quan veus aquests reels, aquests vídeos, dius, mare de Déu, santíssima, però com ens podem creure tot això, no? Després la classificació també inclou consells inexactes, que aquests consells inexactes són pitjors que les mentides solemnes, perquè el consell inexacte et pot fer pensar que allò és veritat. Per exemple, hi ha una mentida que corre que diu que, bueno, si tu constitueixes l'empresa Estònia, no pagues impost de societats, vale? I, bueno, i tu, feliç, constitueixes l'empresa Estònia. Tot això digitalment, val? Però resulta que decideixes repartir dividends amb els teus socis i en aquell moment tu pagues un 20%. Clar, tot això al principi no es diu. Clar, això no és ben bé una mentida, però darrere hi ha una altra veritat, val? I sota aquest paraigues d'aquest amalgama de diferents mentides, plantejarem i preguntarem als economistes de quin tipus de mentida han estat en contacte. I finalment també demanarem una opinió així més oberta de com valoren ells aquest creixement de connexió amb les mentides. Per exemple, l'informe d'Ofcon, el darrer, el d'abril del 2026, el regulador de comunicacions del Regne Unit, ha anunciat que en un 56% dels casos els usuaris de mitjans telemàtics s'estan trobant amb mentides, un 56%, i el creixement és interanual d'un 7%. Per tant, això va en augment. També ho voldrem saber a través del col·lectiu dels economistes. La segona cosa que farem és activar un canal de denúncies. Això ha estat una idea que ens ha donat els Mossos d'Esquadra, la Divisió d'Investigació Criminal Econòmica, d'activar una bústia de denúncies amb la qual, quan algun membre del Col·legi d'Economistes hagi estat fruit d'una estafa, la pugui comunicar. I en aquesta bústia nosaltres la recollirem i el que farem és comunicar-la, doncs, als Mossos d'Esquadra. I finalment, molt important, crec que això és la mare dels ous. De fet, ahir Daniel Lacalle ens deia, no, ens hem d'armar tots, ens hem de protegir, hem d'actuar contra aquesta gent, hem de contestar, hem de respondre. Clar, tot això es basa també en una formació i una educació financera i saber què s'ha de fer, activar aquest esperit crític davant d'aquesta desinformació generalitzada que està existint i ensenyar i veure com s'utilitzen aquestes eines d'intel·ligència artificial per detectar fakes i deepfakes.
1: Totalment, és molt interessant. Jo crec que és una bona iniciativa que el Col·legi d'Economistes ho lideri, d'alguna manera, i tu especialment, perquè al final ens hi juguem tots molt, no? O sigui, tant la professió nostra com també els ciutadans que confien d'aquestes coses, els seus estalvis. Ahir es parlava, no?, de gent que els estalvis seus, dels pares, que es posen a invertir en coses que després es perd. I això s'ha d'evitar a per totes. Moltes gràcies, Víctor, per venir a explicar-nos-ho aquí en primícia.
7: Gràcies per invitar-me, Ariadna.
1: Fins la propera. Víctor Botivi, president de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes de Catalunya i codirector i productor del Lideratges.
2: A Onda Cero Catalunya, Lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
8: ¿Qué haces?
9: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
8: ¿Qué es eso?
9: Es el mantra clave del verano.
8: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
10: Ah, ¿cómo hemos cambiado?
11: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. cambiamos.
12: Citroën.
11: Consulta citroen.es.
2: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
1: I ara, per acabar lideratges d'avui, toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones, directives, professionals, empresàries o projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a la Núria Sicart, que és la directora financera i de serveis transversals a l'energètica. Benvinguda a Lideratges. Com estàs, Núria?
13: Molt bé, moltes gràcies, Ariadna.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns una mica la teva trajectòria professional i quan decideixes embarcar-te en aquest projecte de l'energètica.
13: Vale, venga, va, comencem. És a dir, jo soc financera de professió, tot i que sempre he vist les finances com una manera de transformar el món i d'aconseguir que les coses passin, que els projectes passin. Per tant, la meva vida va començar sempre a consultoria. Quan vaig estar a consultoria sempre he estat molt lligada al sector públic, al sector institucional, al sector serveis, i vaig anar saltant d'empresa a empresa. Vaig començar a una consultoria, a Big Four, després vaig saltar en un grup d'empreses que es destinava a gestionar hospitals. D'hospitals vaig saltar al sector públic, i al sector públic municipal hi vaig estar 16 anys, en diferents etapes. Una etapa més de crear empreses, una empresa per cada servei, i després va venir una llei de racionalització, just va ser el contrari, clar. Va ser un espai de simplificació. I la darrera etapa ja va ser molt de gestió també municipal i molt transversal, i vaig impulsar la creació d'una comercialitzadora d'energia, a nivell local, i del nivell local vaig anar al nivell Catalunya.
1: Molt bé. I explica'ns una mica, per qui no conegui, quin és el propòsit i què es fa des de l'energètica, que ja el nom molt indica, però no expliquis el detall.
13: Perfecte. L'energètica és una empresa pública, va ser creada el 2023, per tant és una empresa de recent creació total, i la missió és molt clara, és generar l'energia que necessita la Generalitat i tot el seu sector públic, per tal de que l'any 2040, quan obrim qualsevol porta, hi hagi emissió zero.
1: Molt bé, ostres, doncs teniu un bon repte, eh?
13: Teniu un repte endavant, superxulo.
1: Perquè el temps passa molt ràpid i quasi que el 40 el tenim aquí al costat.
13: El 40 el tenim aquí al costat. Penso que és un projecte d'aquests que deixa el món millor del que l'has trobat.
1: Clar, i tant, i tant.
13: Que interessant. Que té molt d'impacte, que d'una banda, clar, ho pots fer des del sector públic i des de l'altra també has d'actuar amb la responsabilitat de fer política tractora.
1: Clar, totalment, totalment. I com veus, dins de tot aquest entorn que has explicat a nivell de la teva trajectòria i ara estàs centrada en energètica, com veus i com t'has trobat una mica, com veus el futur de la dona professional en el món empresarial en general i en concret amb l'energètic, no? Que és amb el que estàs ara?
13: Soc optimista, però crec que hi ha molta feina a fer. És a dir, des de quan vaig començar la meva carrera professional ara, que fa 20 anys, ha canviat molt, però sempre he estat en un sector, sempre he estat molt rodejada d'homes. Sempre, sempre. És que sempre, en la gestió municipal, també. En els grups d'impuls, també.
1: Suposo que vas estudiar econòmiques,
13: sí, no? Sí, vaig estudiar econòmiques.
1: En canvi, la carrera no era així.
13: I no era així, i meitat. Exacte. Dono classe a la universitat i gairebé més dones que homes.
1: Clar.
13: Llavors, i arribes en el moment directiu i no. I llavors, bueno, jo soc optimista, però crec que s'ha de fer molta feina a fer, perquè durant molts anys els únics referents visibles han estat masculins i crec que sobre moltes dones, gairebé sense adonar-se'n, quan arriben, intenten encaixar en models de lideratge masculí.
1: Exacte, que ja us van
13: dir. I llavors, per mi és superimportant crear dones referents, buscar espais de trobada de dones referents femenines per ampliar una miqueta la manera de liderar, de gestionar equips, de fer-ho diferent. I la diversitat de mirades, clar, crec que enriqueix molt, molt les empreses i molt els comitès, tota la mirada. A nivell energètica, sempre que puc intento, bueno, vam crear un petit grup entre empreses públiques i privades i referents, perquè l'energia també és un sector molt masculí, per tal d'intentar evitar els màxims biaixos possibles, ja que teníem l'oportunitat que era una empresa creada des de zero.
1: Exacte, que llavors ja pots modelar una mica més el... No?
13: Pots modelar una mica més, però igualment hi ha molts més enginys i costa molt. I s'està fent molt d'esforç per intentar-ho modular.
1: I després per fer-ho una mica també atractiu perquè molta dona es postuli, no? per treballar. Atractiu en el concepte de que realment vegis que seràs ben rebuda, no?
13: Sí,
1: o ben...
13: sí, a nivell de... Sí. No? Hem intentat fer moltíssimes iniciatives a través del Col·legi d'Enginyers, participant en tots els diferents foros per explicar molt bé què fem, buscant referents nostres perquè que puguin explicar el que fan, per tal de poder atreure i que hi hagi...
1: Molt bé,
13: una empresa creada des de sèrie amb màxima igualtat i a sobre pública.
1: Totalment. I ja per acabar, vols fer alguna recomanació a les nostres oients que s'estan plantejant el seu futur professional? Què els hi diries?
13: La primera cosa que els diria és que esperen que no esperen a tenir-ho tot controlat, que endavant. Clar. Que es llencin, que el camí es fa caminant. Que moltes vegades esperes a la carrera professional quan sàpiga això, quan tingui aquest màster, quan estigui preparada. No, ja estàs preparat. Ja estàs preparat. Que busquin referents per inspirar-se, que busquin referents, que cadascú pot liderar

0: talent necessita preparació, però també visibilitat i confiança per ocupar espais de responsabilitat, perquè a vegades falta aquest punt de visibilitat, de voler donar-te a conèixer, de que es vegi. I crec que és important així, que entendre que les organitzacions necessiten perfils diversos i persones capacitats de combinar rigor, sensibilitat, diferents mirades, i que és important no reduir els models de lideratge al que hem vist sempre, perquè és que és molt, molt, molt difícil, molt més difícil del que sembla, perquè hi ha molts comportaments subtils que ni tan sols es detecten, però que hi són, i que encara hi són, i que igualment en gent jove també hi són.
1: Totalment. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres la teva experiència i per totes aquestes recomanacions que fas, que sempre serveixen molt a qui ens escolten per acabar de prendre aquesta decisió i tirar endavant. Fins la propera i moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Núria Sicart, directora financera i de serveis transversals a l'energètica.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: Tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora que diu que les empreses familiars tenim l'obligació de pensar a llarg termini, el nostre compromís és deixar un llegat millor del que hem rebut, de Núria Basi, presidenta de Basi Group. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i l'equip tècnic liderat pel Robert Tata i el Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint en que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió del programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per acompanyar-nos i recordeu, la igualtat és la millor estratègia econòmica. Fins la setmana vinent, el lideratge és l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Gente Viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Com sempre, ja hi som aquí una setmana més ben d'hora el dissabte per portar-te de viatge a través de la ràdio i també durant tota la setmana, perquè ja saps que pots escoltar-nos a OndaCero.es/GenteViajera, també a l'aplicació d'Onda Cero, a les plataformes d'àudio, sempre que tu vulguis, aquí estem, tant l'edició nacional com aquesta edició de Catalunya. Per exemple, de l'edició nacional pots fer un recorregut a OndaCero.es/GenteViajera per les carreteres secundàries més espectaculars d'Europa per recórrer aquest estiu, per exemple, si vols fer-te unes vacances en cotxe. O un viatge a Santa Eulària de Riu, a l'illa d'Eivissa, on estàvem la setmana passada fent el programa en directe. O una ruta gastronòmica per Turquia, a través dels metges, dels kebabs i de l'herència de l'imperi otomà. I també tens possibilitat de conèixer la Vall d'Atena, per exemple, el Pirineu Aragonès, una proposta molt interessant. I els museus que estan per venir, aquells que s'estrenaran o que s'inauguraran aviat. T'ho expliquem a OndaCero.es/GenteViajera.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero, amb Carles Lamelo.

0: concerts que són molt més que música, són un viatge, un d'aquells que no necessita passaport però que et porta molt lluny, tot i que els nostres convidats viatgen i viatgen molt, ara ens ho explicaran. I ens han viatjat també a través de la guitarra, amb emocions, amb records, amb moments compartits. Sovint els podem anar a veure al Palau de la Música Catalana, és un escenari que ja de per si és una experiència. Molts viatgers també aprofiten els seus concerts per conèixer l'activitat cultural de Barcelona. I l'espectacle, a més, és molt especial i porta el nom de la ciutat, que és Barcelona Guitar Trio, que aquests dies torna a omplir la sala amb un homenatge a una figura irrepetible, que és Paco de Lucía. És un espectacle que combina el talent, la complicitat i la música de manera directa, connecta amb el públic. Estan avui amb nosaltres a Luis Robisco. Què tal, Luis? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Ali Arango. Què tal, Ali? Buenos días. I en Xavier Coll. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tots tres sou el trio, vaja, de Guitar Trio. Per tant, ja esteu més que... presentats. És un festival aquest que també va adreçat al públic local, és a dir, tot i que venen molts viatgers, no? Crec que teniu molt de públic

0: Gente Viajera Cataluña. Dissabtes de 7 a 8 del matí amb Carles Lamelo.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
2: Las elecciones andaluzas en Antena 3. Mañana en directo, avances informativos con el seguimiento de la jornada. A partir de las 9 de la noche en Antena 3 Noticias, toda la información y los primeros resultados con Mónica Carrillo y Matías Prats. A las 10 de la noche, análisis de la jornada electoral. Y a las 12 de la noche, los resultados definitivos. Especial Elecciones Andalucía en Antena 3.
3: Hi ha esdeveniments que expliquen una ciutat a través del que es menja, que et permeten fer un recorregut gastronòmic i sense moure't gaire, però tastant moltes coses diferents. I això és exactament el que passa amb el tast a la Rambla, que aquest any serà de nou a la plaça de Catalunya. És un punt de trobada entre grans chefs, productes, restauradors, públic, un aparador de la cuina de Barcelona, però també és una manera de reivindicar la Rambla, ara que està en obres, com un espai viu, obert i connectat amb la ciutat. Avui parlem d'aquesta edició del 2026 amb aquestes dues mirades complementàries, la de la cuina i també la de com s'organitza un esdeveniment com aquest. Està amb nosaltres Xavi Massip, que és gerent d'Amics de la Rambla. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: A la presentació que heu fet aquesta setmana al Mercat de la Boqueria heu dit que serà l'última edició a la plaça de Catalunya, la segona i última. L'any que ve, en principi, ja hauria d'estar acabada aquesta obra que portem nosaltres, els que vivim aquí a la Rambla, pràcticament com qui diem, no?
4: Mira, serà la quarta edició que fem a plaça de Catalunya.
3: Ah, la quarta ja, ostres.
4: Per tant, és un exili llarg. És un exili llarg, ens ha anat molt bé.
3: Se m'ha fet llarg. Pensava jo que havia estat menys edicions.
4: Sí, sí, hem gaudit molt de la plaça de Catalunya, però jo creiem que, si és possible, l'edició del 2027 tornarà a ser a la Rambla, que és on agafa el nom.
3: Serà pràcticament una estrena de la Rambla, no?
4: Sí,
3: així com a acte, sí. Gran acte, no sabem què faran per la inauguració, però vaja, que com un gran acte cívic, no?
4: Ens fa molta il·lusió encaixar un esdeveniment com el Tast a la Rambla, que és complex, que és gran i que, bueno, té moltes infraestructures dins d'un espai totalment nou, perquè és més gran que el que teníem fa uns anys.
3: Expliquem a la gent que no hagi anat mai al Tast a la Rambla què és. Jo ho he intentat al principi, però vaja, dona's tu el teu punt de vista.
4: Ho has fet molt bé. El Tast és una festa de la gastronomia. És portar en un sol espai els millors restaurants i pastisseries de la ciutat i, a més, portar-los a un preu que permet fer molts tastos i fer-se una idea del que s'està cuinant a la ciutat, d'algunes coses clàssiques, però a la vegada també les apostes més innovadores. És una manera de prendre-li el pols a la gastronomia, però a més de passar-s'ho molt bé.
3: Restaurants com, per exemple, el que dirigeix de la cuina, no? És el xef d'Atempo, l'Iñaki, el Dreio.

0: Hola, Iñaki, com estàs? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: molt bones, bon dia.
0: Com et prepares tu per aquest tas a la Rambla? Perquè, clar, no és igual que tenir la cuina completa que teniu al restaurant.
1: No, totalment. Al final, òbviament, portem aquesta petita part del nostre restaurant, al final portar aquesta tapa que ens representi, que representi una mica pues, la nostra gastronomia, i al final això, el repte, òbviament, de cuinar un espai tan idíl·lic i tan maco com en aquest cas era un altre cop això, la plaça Catalunya, i poder portar, òbviament, amb aquesta infraestructura, òbviament, pues, tot l'equip d'apoyo que tenim allà, amb aquesta part de cuina d'apoyo, tot l'equip també que hi ha logístic, però òbviament és aquest repte, no? De sortir de casa i anar-hi a cuinar fora, sempre pues, amb aquesta part una miqueta diferent, el dia a dia, aquest repte al final, però bueno, que al final és aquesta part també maca de lo que tenim els cuiners, no? Que sempre agrada de poder jugar una altra forma i d'aquesta forma, òbviament, pues, amb aquest espai que sempre és molt maco de poder compartir, no? Poder compartir el que és pues, aquests 36 locals en total, 30 més missis que són de la part de pastisseria, més després tota la part que hi ha també dels vins i begudes, i al final pues, poder conviure, no? Poder conviure en un mateix espai, en aquest centre de la ciutat, i que al final és aquesta part també tan interessant de poder.
0: Què és el que heu preparat vosaltres? Què és el que presentareu, Iñaki?
1: Al final nosaltres anem amb una tapa que fem al restaurant des de fa molts anys, al final per nosaltres és un clàssic, el que seria fer un tartar de salmó curat, una base d'alga nori cruixent. Justament la vam portar l'any passat i va agradar moltíssim, va ser possiblement d'aquestes que van triomfar i van dir, mira, pues si tant va agradar l'any passat ho mantindrem i al final no seguim ahí, conservant aquesta part del restaurant, de l'astronomia, que al final pues, aquesta part una miqueta del que és el restaurant, el que és a Tempo, on fusionem una mica aquesta part més de restaurant gastronòmic, al final pues, a Tempo una mica el que s'agrupava, que treballem, i dins d'això, pues, igual, jugar una mica entre el que és la part de tradició, però realment tenim una part de tècnica amb aquesta etapa i això ho volem portar una miqueta al tas.
0: Xavi, seran 30 restaurants, 6 pastisseries. Clar, us agrada, no?, que hi hagi novetats, que cada any hi hagi altes i baixes, perquè això sigui diferent cada ocasió, no?
2: Sí, volem sorprendre, volem que la gent descobreixi quina cuina tenim a Barcelona i que es pugui apropar a ofertes a les que normalment no s'apropen, com és, pues això, l'alta cuina portada a un format més petit, a un format de carrer i que permet que la gent s'apropi, la descobreixi i la valori. I això ens agrada moltíssim. I per tant, el que intentem és tenir el màxim pues, de restaurants estrellats com el de l'Iñaki o restaurants que tenen sols, o sigui, tenen distincions i a la vegada també volem cuidar el territori i les diguem, ofertes que són una mica diferents i que es basen en la sostenibilitat, com el del restaurant La Pau, per exemple, que el tenim aquí al barri, que és un restaurant que té un projecte social a darrere molt xulo i que ens agrada molt que estigui. El que volem és que la gent vingui al tast a la Rambla amb esperit de descobrir coses noves i de passar-s'ho bé.
0: I també hi ha aquesta part social, des de fa molt de temps que col·laboreu amb el Casal dels Infants, però aquest any s'incorpora Cuina Justa. Parla'ns una mica d'aquesta iniciativa.
2: Bé, sempre hem volgut, el tast sempre hem volgut

0: que fuig justa, o per exemple tota la vaixella del tastar la Rambla és totalment compostable i reciclable. El que volem és que sigui un esdeveniment sostenible i que a més tingui aquest lligam. I per exemple tota la gent que treballa amb les barres des del primer tastar la Rambla són gent del Raval del Casal dels Infants, que al final tenen el seu primer treball, perquè són gent que no estan en pràctiques, estan contractats, i el seu primer treball està al tastar la Rambla, i això també està molt bé.
1: Clar, per vosaltres també és un repte, no? Treballar amb personal que no és exactament el que teniu normalment en els vostres restaurants. Ja hem explicat, no? S'ha de traslladar la cuina, s'ha de traslladar part del personal, en fi, que té un desafiament també, perquè al final el que voleu també és mostrar la vostra millor cara, Iñaki.
2: Òbviament, és al final defendre la gastronomia, defendre el que fem al dia a dia realment al restaurant, i aquesta part pues, també, òbviament, si podem col·laborar i podem òbviament donar feina, donar una ensenyança a la vegada també que estan aquests nois que poden ficar-se amb nosaltres a cuinar i fer aquesta representació d'aquestes diferents plats, diferents gastronomies que hi haurà al TAS, pues, al final és aquesta part també de que aquests nois durant aquests 4 dies estan amb nosaltres i així també poder ficar aquest aprenentatge i veure pues, aquesta forma laboral que tenen doncs, aquests dies.
1: Des del punt de vista de la gent que pot venir uns quants dies d'aquests que se celebren al TAS a les Rambles, això funciona amb una moneda pròpia, per entendre'ns, no els tokens. A veure, com participem d'aquesta trobada gastronòmica que hi haurà a Barcelona a la plaça de Catalunya?
0: El primer que volia dir és que això, tu pots participar al Tast de la Rambla, hi ha activitats també gratuïtes, hi ha música, hi ha coses per la que no tens que consumir, però si vols tastar els plats dels restaurants, nosaltres tenim una moneda pròpia que són els tokens, que equivalen a 1 euro, per tant no hi ha cap complicació, un token 1 euro es poden comprar amb unes taquilles que hi ha i tu vas al teu restaurant escollit i pagues amb la moneda. Des de fa uns anys hem incorporat ja també la possibilitat de pagar amb targeta a tots els establiments. Per tant, el que volem és també la màxima comoditat, que no només tinguis que calcular quantes, perquè amb els tokens tens que calcular quantes consumicions faràs, amb la targeta, doncs mira, si t'has deixat l'última cervesa o vols fer un cafè que no tenies pensat, pots pagar amb la targeta directament.
1: Ja, i hem dit que hi haurà 13 estrelles Michelin i 18 sols Repsol. Clar, ja van destacar la presentació l'altre dia, Iñaki, que Barcelona és la ciutat, és la segona europea que concentra més estrelles Michelin, la primera del país, òbviament. Vosaltres que teniu aquesta distinció, clar, imagino que és jugar en primera divisió, tenir un restaurant d'aquest estil aquí a Barcelona. Molta competència, també.
2: Òbviament. Al final, Loboy realment és una ciutat que a nivell gastronòmica és supercompetitiva. Al final, veient de tot el món, al final ens trobem als restaurants de tant el nostre com a la resta una miqueta de la ciutat, doncs que al final és un referent de gent dels Estats Units, de diferents parts d'Amèrica, Àsia, de totes les parts d'Europa que venen a Barcelona a tastar la nostra gastronomia. Al final són un referent realment mundial, al final doncs, restaurants, no? Com està doncs, al Disfrutar, òbviament com es pot tastar, doncs, restaurants ara doncs, una mica també, no? El Montbar que també vindran, o vindrà als Cinc Sentits, doncs, diferents restaurants amb estrella que estaran aquí i que al final és una gran possibilitat, no? De poder fer aquest realment una miqueta mirall a tota la ciutat, a tota la gastronomia, i algo tan maco de poder cuinar aquest espai tan idíl·lic.
1: I Xavi, hem parlat molt de restaurants, però també recordem, venen les millors pastisseries de Barcelona, són 6 pastisseries en total, o sigui que només per les postres val la pena venir, crec jo.
0: Sí, i a més hi ha 2 de la Rambla, eh? Jo defenso molt Rambla.
1: Això està molt bé, clar.
0: Tenim
1: sí.
0: Escriva, per un cantó, que seria una posta clàssica, a més, crec que és dels que han estat a totes les edicions, a les 12 edicions del TAS, i després tenim una aposta jove, nova i de gran qualitat, que és el Forn Gil, que han obert als baixos del Palau Moja i a més fan un postre que són les rajoles del Palau Moja. I llavors és això que estan fent territori, són joves, és una pastisseria, però a la vegada també funciona com a forn pel veïnat, per tant, és això de tenir una mostra de tota la pastisseria de Barcelona, però a més molt orgullosos que 2 són d'aquí, de la Rambla.
1: Clar, és una reivindicació d'aquest passeig de la Rambla, del lloc on ens trobem. Com dèiem, la idea és que estigui plenament operatiu a principis del primer trimestre de l'any que ve. Imagino que respirareu molt tranquils quan aquestes obres s'acabin, no?
0: Tenim moltíssimes ganes. Tenim moltes ganes de que les obres s'acabin.

0: a veure realment com funciona la nova Rambla. Els petits tastos que hem fet, que és a la Rambla Santa Mònica, funcionen molt bé i és un lloc on podem fer activitats i a més, és un lloc molt ample i molt maco. Queda a veure pues això, tota la Rambla, suposo que anirem trobant cosetes, però estem molt, molt il·lusionats amb aquesta nova Rambla que en principi s'acaba el 2027 a principis.
1: I per tant, després de les festes de Nadal, aviat hauria de ser la inauguració, cap al febrer en principi, però clar, no n'hi ha prou amb canviar el que ja s'està fent, no? Que és el solat, que és el terra de la Rambla, el sol i bueno, totes les obres que s'estan fent, que són importants també d'infraestructura, d'electricitat, d'aigua, etc. Sinó que també es reclama molt un canvi de certs usos, de l'oferta complementària, que es diu en el sector del turisme. No? Com t'imagines tu la Rambla d'aquí un temps, quan després de fer aquestes obres hauria de traslladar-se també la idea de que l'oferta també s'obri al ciutadà de Barcelona i un perfil diferent de viatge?
0: Jo crec que la cultura, i la gastronomia també és cultura, ha de ser l'eix vertebrador de la nova Rambla. Ja ho és, o sigui, ja tenim una Rambla on la cultura té una importància molt gran, teatres, sales de concerts, sales d'exposicions, o sigui, el que hem de fer és potenciar aquesta cultura per fer que la gent vingui. I si la gent de Barcelona ve, el que volem és que després es quedi perquè l'oferta gastronòmica i l'oferta d'oci l'animen a seguir amb aquest espai. Per tant, hem de treballar amb els operadors, hem de treballar també amb els propietaris perquè a poc aquesta oferta cada vegada tingui més qualitat. El Tasta la Rambla, un dels motius pels que va néixer l'any 2014, va ser per a poc anar augmentant aquesta qualitat de la restauració a la Rambla. I jo crec que a poc anem donant petits passos que ens ajuden a veure la llum al final del túnel, que serà el 2027 quan acabin les obres.
1: I vosaltres sabeu que hi ha restauradors que estan plantejant-se, no sé, fer reformes, canviar els locals, la decoració, però sobretot la carta, no? Que no sigui una cosa tan per turistes.
0: Sí, començarem per les terrasses, que segurament és un dels elements que més revisiona.
1: Són els més visibles, clar.
0: Exacte. I amb això estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona per tenir el que és una zona d'excel·lència. Per tant, no només que l'aspecte sigui millor, sinó que també el producte i com s'ofereix aquest producte sigui millor. És un repte a llarg termini, però que estem començant amb els primers passos, que seran aquest, serà més visible a les terrasses, però després hem d'anar canviant perquè també donar visibilitat als locals de la Rambla que ho fan molt bé, que hi ha molts locals a la Rambla que ho fan molt bé i aquests locals que ho fan molt bé tenen que tenir més visibilitat per no quedar atrapats dins d'un tòpic que diu que tot és per turistes. No és veritat. Hi ha molts llocs a la Rambla i als voltants de la Rambla on pots menjar molt bé, on et tractaran molt bé i on et sentiràs molt bé com a barceloní.
1: I com quedarà finalment la composició amb els floristes, amb els quioscos, amb les altres activitats que hi ha, justament mentre passegem per la Rambla?
0: Doncs bé, al final el que tindrem és més espai per passejar. Per tant, tot el que eren activitats, el que fan és ajustar-se una mica a l'espai que tenim, però en vez d'estar davant dels escocells, estaran entre escocells, per deixar més pas a la gent, que al caminant, diguem. I llavors la resta es aniran col·locant, naturalment tindrem floristes, naturalment tindrem quioscs, perquè són part de l'essència de la Rambla. Sobretot aquestes floristes que ara, jo recordo, jo aprofito per fer cunyes, ara les tenim a Plaça de Catalunya, però són les floristes de la Rambla i tornaran quan estigui precisament el seu tram acabat. Que serà, pues, això, suposo que entre principis d'any i aquesta inauguració del febrer. Per tant, el Sant Jordi que ve ha de ser un Sant Jordi espectacular amb floristes i quioscs a la Rambla.
1: I clar, també aquest Tas de la Rambla, com dèiem, clar, vosaltres, Iñaki, també rebeu molts viatgers internacionals que venen a Barcelona perquè és una capital, ja dèiem, a nivell europeu, a primera línia, des del punt de vista gastronòmic. Comparteixen amb vosaltres l'experiència de visitar la ciutat, imagino, perquè en restaurants com el vostre és molt tradicional, no?, que el xef tingui una petita trobada amb els comensals.
2: Sí, al final tenim la sort també, no?, de poder veure els clients, poder, doncs, moltes vegades també conversar amb el client,

0: sàpiga, òbviament, pues, està aquesta visita en la ciutat, quins punts està de la ciutat i, òbviament, pues, entre altres parts, això, no? Entendre una mica, no?, el tipus de client que ve, el tipus de gastronomia que tenim, això afegeix una mica, pues, aquesta part extra de poder gaudir de molta part també d'aquesta part, no?, d'una mica la seva vida o el que està fent aquests dies a Barcelona que venen, o ben sigui amb els croers, o ben sigui aquesta part una miqueta de diferents parts gastronòmiques. Al final és una ciutat que realment tenim molt de client que ve durant diversos dies a menjar en diferents puestos, que fan aposta aquest viatge de 3-4 dies a la ciutat i fer aquests referents de 3, 2 i una estrella de Michelin, i al final és una sort per nosaltres, òbviament, com a xef de també, pues, entendre i conversar amb el client i veure, no?, veure que país és algo increïble poder veure que estem en aquesta ciutat i la sort que tenim, no?, d'aquesta gastronomia.
1: De fet, al restaurant a Tempo teniu una mena d'acord amb l'hotel Arconte, una mena de pack que es diu Arconte, que permet això, estar al vostre restaurant i després descansar en aquest hotel. Funcionen bé aquests paquets gastronòmics per conèixer la ciutat?
0: Correcte. Al final hi ha molta gent que té aquesta necessitat, òbviament, de l'hotel, de quedar-se en un hotel a Barcelona aquests dies, i ja directament, pues, al final, òbviament, volen facilitats, no? Volen, òbviament, que saben que tenen que menjar. És un client, òbviament, moltes vegades, pues, això, a un molt nivell de menjar bé, i que venen per això, i que al final, pues, ja li fem aquests packs. Al final, uns packs, simplement això, el que busques que també el client no es perdi, no? No es perdi ben aquests llocs que, per desgràcia, òbviament, pues, no lluiten millor per la gastronomia d'aquí, no lluiten per la gastronomia de la ciutat, i al final, pues, entre tots tenim que fer ben, pues, que sigui més fàcil pel client, a vegades que, pues, que òbviament no ve més perdut, pues, intentar guiar-li correctament i que al final, òbviament, se portin un bon sabor de boca d'aquests dies a la ciutat.
1: Doncs t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui amb nosaltres, Iñaki, i també Xavi, per aquesta iniciativa, que la veritat és que val la pena. Recordem que el Tast de la Rambla és una trobada que aquest any, tot i el nom, òbviament, serà a la plaça de Catalunya, perquè aquí estem, doncs, acaben les obres, esperem, del 28 al 31 de maig a la plaça de Catalunya de Barcelona, organitzada pels Amics de la Rambla. Gràcies, Xavi, fins la pròxima, bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: I gràcies, Iñaki, fins la pròxima, bon dia.
0: Moltes gràcies.
3: Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero, amb Carles Lamelo.
4: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
5: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
6: Para venir al escenario de La Voz Kids hay que venir por todo lo alto.
7: Estoy como nerviosa, como con ganas ya.
8: La Voz Kids arrasa en su estreno.
6: Voy a luchar como nunca.
7: Yo quiero que tú seas para mí.
8: Líder y lo más visto de la noche del sábado.
9: No sé si me verán de lo pequeña que soy.
8: La Voz Kids, nuevo programa. Esta noche a las 10 en Antena 3.
10: Ya disponible en A3 Play.
11: ¡Tenemos un equipazo!
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
13: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que reuneix artistes de diferents països per mostrar la vitalitat del realisme figuratiu actual. A través de pintura, escultura i dibuix, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
12: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
13: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, una exposició cronològica que recorre l'evolució artística fins a l'actualitat. La mostra repassa moments històrics clau com la Lleida dels anys 30, la Guerra Civil, l'exili i la postguerra, fins a l'arribada dels nous llenguatges artístics contemporanis. Es pot visitar fins al 31 de maig.
12: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
13: La Biblioteca Pública de Tarragona acull 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia literària dedicada a la poesia castellana i hispanoamericana. L'activitat proposa la lectura i el comentari de 8 poemes

0: diferents d'autors i autores amb la participació oberta del públic que pot aportar reflexions, dubtes i interpretacions. Estarà disponible fins al 19 de maig.
1: I a Girona farem un homenatge artístic a Vicenç Boedo.
0: Diversos equipaments culturals de Girona dediquen exposicions a l'artista Vicenç Boedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria, una mostra que reuneix obres enigmàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
4: Buenas tardes, otra vez.
5: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja en salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
4: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Ara, a Gente Viajera Catalunya, tornem a escoltar una de les propostes viatgeres de Gente Viajera. Escolta aquesta i moltes altres més a OndaCero.es/Gente

0: L'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
1: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
1: L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a ondacero.es/Catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. ondacero.es/Catalunya.

0: Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya. Però seguirem viatjant, com sempre, a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional del programa. Avui us saludarem en directe des de Valdepeñas, a Castilla-La Mancha. Ja estarem fent el programa en directe. Ara arriba Julián La Onda, amb Julià Otero. Bon cap de setmana.
1: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero.
2: Buenos días, son las 8 y salvo que el presidente Clavijo diga lo contrario, en Canarias es más temprano.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia.

0: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1: 90.915, serie 84.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
2: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
3: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Avui coneixem l'associació Vincle.
5: A Vincle promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
4: Quin és el principal problema que teniu?
6: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
8: Esto no es solo un partido, es la gira del centenario de los Harlem Globetrotters. 100 años de mates increíbles, jugadas espectaculares y diversión para toda la familia. Un evento que pasa una vez por siglo. El 23 de mayo en Olímpic Arena de Badalona. Entradas ya en mitaquilla.com.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
3: Onda Cero, la teva ràdio.
11: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.

0: En la web y la app de Onda Cero, información actualizada minuto a minuto y recuento en tiempo real. Este domingo a las 8 de la tarde, especial Elecciones Andaluzas con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
3: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
4: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
3: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
5: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
3: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a la Madhu, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
4: Ara, ningú
3: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
6: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
7: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
1: Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
10: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
11: ¿Pili? ¡Hola! ¡Hey! ¿Has recogido ya los niños? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Diles que llevo helado, que ahora tienen un 40% de regalo para cuando compremos más. Ah, y fresas, les encantan. Los 600 gramos se quedan en 3,99. Y son de aquí.
12: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
13: En tienda, web y app.
14: Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.

0: de esa definitiva Q2 arrancarán a partir de las 11 y cuarto, donde estarán pilotos como Pedro Acosta o Alex Márquez, que ayer fueron los más rápidos, o también Joan Mir, que esta mañana en el entrenamiento libre ha marcado el mejor tiempo.
1: Dos partidos se juegan hoy de la 32ª jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, Breogán-Girona y Manresa-Zaragoza.
2: Gracias, David. Más información a mediodía a las 11 en Canarias. Vuelven con Julián La Onda.
3: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto. Entonces escucha como el perro y el gato. Con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
5: Somos ya 11 millones los socios del club.
6: En Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
7: Sí, como el gambón extra a 10,95 € el kilo, válido en Península y Baleares, o la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4,59 € el kilo.
6: Hasta el 17 de mayo.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Entender para planificar, invertir y vivir mejor. En JP Financial creemos que el conocimiento es la base de la libertad financiera. Por eso mostramos y explicamos lo que antes era inaccesible. Porque solo cuando comprendes las reglas, dejas de ser un espectador para tomar las riendas de tu futuro. JP Financial. Entender para poder.
10: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
11: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
12: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
13: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
14: Molt bon dia, Míriam.
13: És que a més és molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
12: Ho tenen podem... clar, eh?
13: Instagram,
12: clar.
13: No, sí, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
14: sí, la teoria,
13: és curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
14: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després, les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals

0: s'han pogut caure amb aquest tipus d'estafes. Bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana, no? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar, doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables, i per tant és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada, i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar, i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després s'ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares, no? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com que també es diu Edumèdia, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses, i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares, i també per, doncs, per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
1: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
2: Nada está nunca acabado. Basta un poco de felicidad para que todo vuelva a empezar. Émile Zola.
3: Hala, para que no os quejéis. Siempre os pongo a las personas físicas una frase peculiar.
4: Sí, de mala
3: leche. Hoy os he puesto una de Zola muy chula.
5: Claro, indiscutible. No,
3: basta un poco de felicidad para que todo vuelva a empezar. Está muy bien.
4: Qué bonito.
5: Es muy bonito.
4: Ella baila Zola.
6: La esperanza, el último, es decir.
3: Aquí las personas físicas en estado de revista. En Barcelona, Rugi de Gracia.
7: Sí, hola, ¿qué tal?
3: En Murcia, Pedro Vera.
7: Aquí andamios.
3: Y en Madrid, andamian Raquel Martos y Pablo Batista.
5: Aquí estamos.
3: ¡Ole!
5: 8 sobre 10.
3: ¿Qué tal?
5: Increíble, increíble.
3: Yo es que me he quedado un rato hablando con Pilar Eire, es que no sabes...
7: Es divertidísimo.
3: Hoy, las cosas que me ha contado en 5 minutos.
7: Cuéntalas.
5: Fuera de micro, cuenta.
4: A ver, Juli, lo que te meas, no te rías tanto.
3: No.
8: Y sin mí.

0: grano de arena. Entra en bicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació amb Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
5: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Es mediodía, las 11 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenos días, calma hoy en Andalucía antes de la tormenta electoral con los comicios autonómicos de mañana este sábado. Jornada de reflexión con todos los candidatos descansando. ¿Qué va a hacer cada uno? Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
8: El candidato a la reelección, Juanma Moreno, va a pasar este sábado en Málaga, donde a mediodía tiene previsto tomar

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: tenir una reflexió, el poder tenir una anàlisi, una mirada, posar-nos un mirall en el que poder reflexionar sobre moltes coses. Crec que aquestes parades i aquestes reflexions estan molt bé. Ja sabeu que jo sóc molt defensor de que si teniu una idea, que si teniu un moment que dius, ostres, això per què em passa? O per què m'ha passat més d'un cop? O com es... anotar-ho, no? Anotar-ho en una llibreteta, perquè això voldrà dir que hi podrem accedir a aquest record, a aquesta reflexió. I quan volem reflexionar, ho fem amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i una matinada que diu que serà molt bona el dia que es presenta.
0: Això és important, aquesta intenció, perquè precisament avui que ens planteges és que la vida... et genera i té situacions, són les situacions de la vida. Per tant, és a dir que no ho podem nosaltres planificar, però hem de saber que hi haurà situacions i a partir d'aquí és importantíssim com les vivim, no?
1: Sí, mira, avui voldria compartir un dia més amb tots els oients aquestes situacions de la vida que et donen un plus d'oportunitat de creixement. Però per mi n'hi han tres que per mi són fonamentals, que són la desenvolupar cadascuna de decisions difícils, pots que limiten el teu creixement personal i si alguna cosa t'estrany. I si vols les podem desenvolupar cada una d'elles.
0: Molt bé, vale. doncs endavant, Jordi. Anem-les fent perquè crec que és molt necessari a l'entendre de com afrontem i quina és l'actitud també, fins i tot, davant la vida.
1: Correcte. Sí, mira, les decisions difícils són moments on sents la pressió d'escoltar, d'escollir, sents el pes de les conseqüències. Situacions, per exemple, laborals, econòmiques, quan el treball és molt acaparador o les deutes t'ofeixen. Se sent la pressió de la vida. I això és molt important tindre en compte que una part molt important de la nostra vida és la part de la feina.
0: Cert.
1: La feina, sempre diem, les coses de la feina no les pots portar a casa. Però moltes vegades les portem.
0: Correcte.
1: I això és molt complicat.
0: Correcte. I això pot ser front de preocupacions, de discussions, de nervis, Genera més mal que bé, que sí?
1: Sí, perquè moltes vegades busquem una solució màgica després de la feina i no la trobem. Perquè jo el que tindria, sempre els dic a la gent, mira, molta gent diu, tinc despatx a casa, i després, no, és que a casa no tens que tindre cap despatx. No tens que tindre cap... Jo sempre dic, home, els que tenen teletreball, lògicament,
0: ho tenen, no?
1: O fas la vida laboral a casa. Però molta, la vida personal no pot ser una prolongació de la vida laboral.
0: Està clar. O com a mínim la possibilitat de que això pugui funcionar és després de molt de treball, després de molta capacitat de separació i de saber entendre que un mateix lloc pot ser dues situacions diferents, però quan és, ho dic per exemple, pel meu cas, perquè si pot servir, Jordi, que faig el programa des de casa, en el moment que és estudi de ràdio no és casa, i quan és casa no és estudi de ràdio. És a dir, és com si fos un lloc que són dos, però que mai són els dos al mateix temps. És la forma de que de llavors, tu, quan és casa, no hi ha feina, no hi ha tal, estàs sopant, no? Per exemple, és interessant això, molt.
1: No, això està molt bé perquè si saps, en el teu cas, David, saps diferenciar-lo. Però hi ha molta gent que això no ho té gaire.
0: Exacte. Sí, correcte. Sí.
1: I què passa? Nosaltres tenim la nostra vida personal, la familiar, té que ser un oxigen també per desconnectar de la vida laboral.
0: Sí, estic d'acord.
1: No, perquè a més es posa cargues bateries de nou i a treballar el dia següent o al cap d'unes hores que t'incorpores de nou al món laboral, que per mi és apassionant, també. El món laboral no té que ser un càstig, té que ser una oportunitat de creixement personal, també. Ho tenim que tindre molt clar i això té que tindre, sobretot, vocació i professionalitat. Això, si tu tens vocació i professionalitat, mai deixaries de deixar de treballar, però sí que tenim que tindre també una vida personal. Després els temes, les pors que limiten el creixement personal, sobretot la falta d'autoestima o la falta de no donar la talla a les coses.
0: Ja t'entenc.
1: Sí, perquè moltes vegades què passa a la vida? A vegades dius, hosti, és que jo no puc créixer més a la feina perquè no vull tindre més responsabilitat. Jo crec que en aquesta vida el creixement no té que ser la responsabilitat, té que ser la gran oportunitat perquè tu tinguis el compromís. Si tu pots créixer una feina, si cada vegada te comprometes més en aquesta feina, perquè tens que ser exitós en un resultat que tu és per competències, correctament.
0: Exactament,
1: Per competències. Aquestes competències te donen resultats.
0: Sí. Entendre la bona part de dir que ets una persona competent, eh? És
1: Sí,
0: una persona
1: sí.
0: que accepta, evidentment, el que es veu capaç de fer i no assolir i no voler més del que creus i realment pots fer, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha una sèrie de coses, no? Però ser competents, complir, no? Ser de paraula, totes aquestes coses a la llarga donen molta satisfacció i et fan créixer, eh? Que sí?
1: Sempre. Mira, te dic una cosa. Una persona, quan lògicament treballa per competència, o sigui, i resultats, és una persona que està aprenent, és una persona que està portant. És un treballador, treballadora, un professional, una professional, que lògicament està portant un valor,
0: Sí,
1: correcte?
0: sí.
1: No és un valor personal, un valor en tot l'entorn que té, que està compartint, correcte, no? I aquí jo sempre dic que aquesta persona, aquest talent que té, és molt interessant que el pugui compartir a la resta. Correcte, no? Perquè al final de tot som un equip, tots som un equip. Ja no solament a la vida personal, a la vida laboral, és que en tota la vida som un equip. La societat és un equip, però també un equip de treball, per mi és fonamental, correcte, no?
0: Aquí,
1: Perquè al final
0: sí.
1: flueix, i quan flueix, lògicament, n'hi ha creativitat. O sigui, jo sempre dic que
0: Sí,
1: és un
0: sí.
1: trastorn també emocional, d'idees i sobretot d'èxits i de
0: I
1: resultats.
0: aquí és on hauríem de recuperar o replantejar o reflexionar sobre què és verdaderament un líder. Si vols, una setmana en parlem, Jordi, perquè això que deies, no? Aquest engrescar-se els uns als altres, fins i tot entendre els rols, entendre el saber bé què és el que et toca, no? I fins i tot aquest paper d'aquesta persona que tira del carro, aquesta persona que potser té més habilitats, però que si tothom sap jugar el seu paper, i dic també aquest líder, el que farà és que al final sigui un resultat col·lectiu. És a dir, per exemple, veiem el cas del Barça actual, no? Que són una colla de joves que es porten molt bé entre ells, que han crescut junts i que ara, sí, hi haurà qui marcarà el gol, però escolta, ho celebren tots. I es tracta d'un èxit col·lectiu inqüestionable, no? Quan el que marca els gols només pensa en ser el que més marqui de la Lliga, ja no està pensant en equip, sinó està pensant en individual. I això és una cosa molt important, eh, que sí, Jordi?
1: Ja es veu. Mira, jo, comparant el nivell de l'esport, ja es veu quan
0: Sí.
1: un equip té un líder que marca molts gols, però l'equip lògicament no és compromès i no està a l'altura, o sigui, busca la seva individualitat. Jo avui dia, si vols, abans de tocar el tema d'alguna cosa que no s'estranya, que és el tercer,
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: pot que jo volia parlar,
0: Sí.
1: jo avui adelantar una mica això del lideratge.
0: Vinga.
1: Avui el lideratge, més que rastre, té que ser facilitador.
0: Correcte.
1: El lideratge té que acompanyar i facilitar que els altres creixin amb ell.
0: Sí,
1: Amb ell.
0: exactament,
1: Correctament.
0: exactament,
1: O
0: exactament.
1: sigui, el líder què fa? El líder facilita que la persona s'expressi, que l'equip s'expressi, que els jugadors, els professionals, les persones, els familiars que estan al costat, els amics, puguin créixer, correcte, no? I facilita, i troba tot aquell talent individual que després l'unifica en un talent col·lectiu, correcte?
0: Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord amb aquesta definició que fa que tothom creixi al seu costat, perquè no és una competència, o sigui, no és una rivalitat, sinó
1: No.
0: que és un benefici comú, eh? I acabarà sent el que marqui més gols a la Lliga, si cal.
1: Aquí
0: Però
1: es nota, aquí es nota.
0: Gràcies a que tot l'equip funcioni. Ho analitzem un dia amb calma, però deies que teníem una
1: Sí.
0: tercera pota que
1: Sí.
0: havíem d'analitzar d'aquest tema que estàvem dient avui.
1: Sí, alguna cosa que no s'estranya. Per ser una situació, una persona, una feina, no és per tu, segueix... Però jo sempre dic, segueix endavant. Aquell dolor personal, cadascú... És a dir, aquelles situacions que no esperaves, que es presenten de cop i tu no les havies previst. Això és un moment per créixer personalment. És una
0: Totalment.
1: situació que lògicament no controlaves, però que en canvi et va posar a prova.
0: I al final seran aquests moments també els que un recordarà com a milestones, que diuen en anglès, és a dir, com aquells moments claus en els que... Perquè allà és on es demostra tot el bagatge de vida, Jordi? Allà és on es veu tot l'aprenentatge, perquè la vida et va ficant

0: situacions. Hi ha gent que més i hi ha gent que menys. Hi ha gent que més favorable, hi ha gent que de veritat que dius, ostres, és que sembla que tingui mala sort a la vida. Però totes... no. Però què fas amb això? És l'aprenentatge. O sigui, què fas amb tot això? És l'aprenentatge que farà. Quan hi hagi una situació com la que ens diu, Jordi, allà sàpiga com reaccionar, sàpiga fer-ho millor que si ho hagués fet sense tota aquesta experiència.
1: Sí, mira, una cosa important són poder descobrir i detectar les nostres habilitats, desenvolupar les nostres destreses, que les tenim, sí. Sobre que aflorin, perquè moltes vegades estàs en una situació que no et dones compte el valor que cada persona té, i sobretot el personal de cada un. Aquí, per això, la facilitació és important, és a dir, deixar fer. Mira, a la vida la sort mai et vindrà, ara tens que estar... Tenim que estar enfocats a la bona sort. La bona sort la podem crear nosaltres mateixos. I moltes vegades em pregunten, bueno, què vol dir la bona sort? La bona sort, enfocar-te en coses que et produeixin, que siguis vocació, que tinguis vocació o que tinguis aquesta necessitat. Correcte. O sigui, per la feina, per exemple, jo moltes vegades els dic a les classes i a les xerrades i conferències, dic, si tu tens un treball i un empleo, diguem d'acord, és un estadi emocional. Però si tu tens una vocació professiosa, és un estadi superior emocional, correcte?
0: Totalment.
1: Perquè això et dona un valor. Et dona un valor d'aprenentatge. Perquè estàs disfrutant, correcte? Tu t'estàs passant bé, estàs apassionat del que estàs fent. I aquest és el valor que tenim. Per això les coses a la vida, moltes vegades no les tenim previstes, però són oportunitats que et posen a prova.
0: Totalment.
1: I se surten.
0: Sí, sí. I això és quan, i si em permets, Jordi, tot això que avui ens parles, les situacions en la vida, és el que jo crec que és més enriquidor d'aquesta experiència. Perquè possiblement quan un és jove, té el que es diu sempre, no? Té tota la vida per davant, i per tant, doncs, vés a saber, no? És emocionant saber cap on aniràs. Però a mi et vas fent gran, que per tant, anem a dir que, òbviament, ja no tens aquesta incertesa de cap on et portarà la vida, perquè ja estàs, doncs, en una etapa més avançada. Jo crec que la satisfacció, no de venir tant per dir, ostres, a veure què seré la vida, sinó a veure què he sigut a la vida i quins aprenentatges he fet i com avui, a dia d'avui, encara em serveixen per tirar endavant. Que hauria de ser així, Jordi?
1: Sí, a part d'això, és que tot això després ho tindré que compartir.
0: Ah, que bo.
1: Però no dient quan jo tenia la teva edat.
0: Jo a la teva edat ja feia això, ja feia allò. Sí, senyor,
1: no, perquè això és un efecte nociu, eh? Perquè això estem acostumats a sentir a les feines i a les famílies. Sí. Jo dic, és que jo quan tenia l'edat, bueno...
0: Sí. En mis tiempos...
1: Sí. No, això no, perquè això el que bloqueja molt, David, molt. Sí. I cada vegada t'aparta més de lo que realment de la reflexió, perquè això es pren com una impulsió o com una comparació.
0: Entenc.
1: I avui, lògicament, sí, això que deies tu de quan són jovents, quan són joves, que tinc que tindre una curiositat permanent.
0: Sempre.
1: I aquesta curiositat, quan te fas gran, la tens que consolidar els resultats.
0: Totalment.
1: I sobretot en decisions de qualitat.
0: Exactament. I això, aquesta valentia, aquesta fermesa que et donarà doncs haver viscut precisament aquestes situacions de la vida que avui ens ha explicat de forma tan preciosa i tan precisa el nostre coach capçalera, en Jordi González. Guillem, aquí és un plaer escoltar totes les setmanes. Jordi, gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera, David.
2: José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
3: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
4: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
5: A Onda Cero Cataluña, la música.

0: sí, una setmana més, ja sabeu, ens agrada la tertúlia, nits de ràdio, ens agrada passar-ho bé. Ens agrada analitzar aquests temes que potser en d'altres moments no es poden analitzar prou i que es mereixen, necessiten el seu racó, el seu temps, el seu anàlisi, com si no molts dels nostres oients coneixerien què és l'escala de Bristol. Ara qualsevol oient nostre sap què és l'escala de Bristol, i això és gràcies al David Morales i a la doctora Marta González Peláez, clar que sí, els Dimecreus!
1: Bravo, bravo, bona nit, bona matinada a tothom.
0: La tertúlia de Dimecreus, que ha portat no només la Marta, el David o l'Alan, que aviam si el podem reincorporar ben aviat a la nostra tertúlia, que ens ha portat no només les seves presències, sinó també grans personatges. Aquí hem conegut grans personatges que ja formen part de la nostra vida, com és Marcelinho, recordem, sí. aquell nino que va deixant embarassada
1: la nostra família.
0: Família Marcelinho, Marcelinho Júnior, bueno, tots això, la Marcela, i per exemple, doncs fa uns dies, després escoltarem alguna cosa més, de Batmancito, que és aquesta gent que, bueno, el que passa és que avui quasi tinc en exclusiva un document.
2: Ai.
0: Sí, que d'una persona de la que necessitaré investigar molt, necessito conèixer més d'aquesta persona perquè ha superat totes les meves expectatives. I és que, saps allò que diuen, Marta, el programa de no saqueis conclusiones precipitades, saps allò de vegades et passa una cosa i un sobrepensa de seguida, diu, ai, ja veuràs que passarà això i passarà l'altre, i un com que arriba, ja s'ha fet tota la pel·lícula, Això, ja. David, també t'hi has trobat molt. Hi ha gent que d'això diu, ja veuràs. Bueno, sí. això et passa tu quan prens un cafè, que ja diu, ja veuràs, sí. No podré dormir. Bueno,
2: no.
0: Està basat en fets.
2: Si me'l posen com jo demano, puc dormir. Si jo demano descafeïnat i me'l posen descafeïnat, dormo.
0: Sí, aquest és un...
2: El cap de setmana passat vaig quedar amb uns companys de professió i eren les 6 de la tarda, més o menys, després d'haver dinat, allò que s'allarga una mica, vam anar a fer un cafè junts i vaig demanar un descafeïnat i no era descafeïnat.
0: Ostres.
2: Estava jo el dissabte a la nit, a les 4 de la matina.
0: Fent la rua, una mica abans de...
1: Podries anar per fer la vigilància del barri.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: Jo, mira, llenço una idea a veure si algú me la compra i la desenvolupa. Un sensor de cafeïna al cafè.
0: Oh, que bo, això.
1: Sí.
2: Per determinar si t'han posat... O també per determinar, jo que tinc intolerància a la llet, per determinar si t'han posat llet o t'han posat cibada... O
0: un cafeïnòmetre, tu vols dir,
2: Exacte.
0: Ja anem registrant, ja, sisplau, aquest nom que acabem d'avançar. Cafeïnòmetre. Mesura la quantitat de cafeïna que té el suposat descafeïnat. No?
2: Exacte.
0: El suposat descafeïnat. Ostres, m'agrada molt això. I això que dius, també, un cibadòmetre, no?
2: També.
0: O un sojòmetre, en aquest cas.
2: Que et digui quina beguda és.
0: Sí, exactament, que t'ho detecti,
2: Si és ja, soja, si és cibada, si és llet d'ametlles o si és llet de vaca.
0: Hi ha l'escala de Morales que a partir d'ara el que medeix és les tipologies de llets, no? De begudes que es posen barrejar amb aquest cafè, a poder ser amb el cafeïnòmetre per saber
2: ara,
0: si d'això.
2: Ara els oients més intel·ligents seran els que diran, doncs demana-te'l de sobre.
0: També, també.
2: Que així t'assegures que sempre estàs cafeïnat.
0: Sí, bueno, mai pots saber,
1: Bueno, no sé. Sí,
0: sí,
1: no,
0: sempre pot ser que algú s'equivoqui de sobre i hagi canviat l'enganxina i amb mala d'això, Però bueno, tornem al que dèiem, no saquemos conclusiones precipitades, perquè a vegades la gent, allò d'informació que li ha arribat, no acaba de treure la bona conclusió. I en aquest cas és una noia, l'haurem d'escoltar diversos cops el missatge, perquè el primer possiblement no acabareu d'entendre la complexitat de la situació. És una noia que està molt preocupada perquè per un fet, per un, diguem, un cafeïnòmetre d'aquests, un detector, creu que li ha canviat la vida. El problema és, i ara poseu atenció, a com creu que li ha canviat la vida. És a dir, que potser el seu càlcul no acabaria de ser cert. Atenció, oients, que no us ho dic per qualsevol cosa. Aquest cas que serà història del Dimecreus de Nits de Ràdio. Endavant, la companyera. Adelante. Anem a veure si la podem escoltar.
3: Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos. Yo no sé.
1: Cuando se les hizo.
0: A veure, tornem
1: a escoltar. O com?
0: Tornem a escoltar perquè, clar, no hi ha subtítols i la noia està molt afectada i potser no queda clar.
3: Pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas.
0: Val?
3: Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
0: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs per estar... per estar segura, no? Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, hazte otra, saps? Allò de...
2: A veure si seran bessons.
0: Sí, exactament. Si és de la mateixa família, possiblement. De l'entorn seu segur que li han dit així, com dius. Però en principi, algú li ha de dir una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon... per exemple, el David amb el diagnòstic de la seva gossa, doncs una segona opinió, un segon criteri, sempre va bé. I en aquest cas dit, fes-te'n una altra de prova, perquè així t'assegures. El problema és el que diu el David. Algú del seu entorn, diguem-ne de cercles culturals avançats, això ha de ser, aquesta noia és, per l'accent deu ser de Cambridge, possiblement, o d'Oxford, ara no ho tinc clar, o de Stanford. Perquè és tan fort el d'aquesta noia, que vull dir que el tema és que, clar, li van dir, exacte, diu... Hazte una segunda, no sea que tengas mellizos y no estiguis preparada, saps? Perquè... I la tia diu, no, va, feu 5 cops i per sort...
2: A veure si vindrà un tercer, saps? Clar, a veure
0: si seran trillizos. I clar, la noia ha anat fent i ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
1: La farmàcia contentíssima, clar.
0: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1 ja de descompte. Estan pagant compra 5, paga 4, perquè clar, estan fent l'agost.
2: Bueno, jo crec que en aquest cas
1: caramelo para que no te asustes.
2: David, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5, paga 6.
0: Sí, estic d'acord. I l'accepta. I la diu, mira que bien me ha salido. Diu, mira que oferta. I bueno, gent que ve de fora, d'altres països, per aprofitar aquesta oferta que evidentment no podien renunciar. Estic molt d'acord, David, que en aquest cas possiblement li posaven pague 5, llévese 4, sí. I diu, voy pa allá. Home, és que clar, és que és molt fort això, Bueno, doncs el que diem, no? Hi ha gent molt important en aquestes seccions que es mereixen, no?, tot el nostre reconeixement, i en aquest cas anem a escoltar un altre cas.
1: Com es deia aquesta senyora?
0: No he volgut saber-ho, però ja investigaré, miraré bé en si.
1: Lucecita no,
0: Sí, exacte. Diu, le llaman oscuridad porque no tiene muchas luces, ¿no?
1: Jo, que moltes llums no tenia.
0: No, és molt possible, mare meva. En fi, aquesta deu ser la que segur que ara aprofita per operar-se, jo que sé, el nas o alguna cosa, perquè així el nen ja surti bé, saps? Sí. No, diu, es que tenemos la nariz muy grande que el niño no sufre esto, ¿no? Bueno, anem a escoltar un altre testimoni, un altre cas d'aquest recull que és els dimacreus de grandes hitos de la humanidad. Escoltem-ho.
4: Una mujer en Valls, en Tarragona, finge su propio secuestro porque no sabía cómo volver a casa tras una noche de fiesta. La policía tuvo que activar un operativo urgente y movilizar a la única patrulla disponible hasta que, claro, se quedan locos, descubren que todo era mentira. Ahora se enfrenta a una multa. Bueno, se lo hemos consultado a nuestro abogado, a José Antonio Sires, abogado penalista,
0: José Luis.
4: Nos ha contado a qué pena podría enfrentarse.
5: Actualmente en España, fingir un secuestro que implique movilizar a la policía y a los servicios de emergencia sin motivo real serían constitutivos de un posible delito de denuncia falsa y simulación de delito. Ambos están castigados por la ley, con multas e incluso penas de prisión, especialmente si movilizan a muchos recursos o generan una alarma social muy alta.
4: ¿Sabéis a qué me recuerda esta noticia? Tú te vas a acordar, Marisa. ¿Te acuerdas de Caballito de Mar?
6: Hombre,
7: me acuerdo del caballito, como no me voy a acordar.
6: ¿Os acordáis?
7: No se puede olvidar.
6: El que fue pareja de...
7: ¿De Falete?
6: De Falete, claro. Sí,
8: aquello
6: sí,
8: fue muy fuerte.
6: Aquello fue fuerte.
8: Lo vivimos el verano de Yanni, me acuerdo, de hace 400 millones de años, pero él también fingió su propio secuestro.
0: Caballito de mar, no.
2: Jo
0: no recordava.
1: Jo quan aquí és el caballito de mar.
0: Doncs devia ser el nòvio de Falete, pel que ens estan dient.
1: Tu, David, a mi sona que li van robar les joies o algo així, no sé si seria.
0: Mira si pots anar investigant alguna cosa de Caballito de Mar, perquè un dia la Marta ens havia parlat dels Caballitos de Mar a les coses de la doctora Marta González Velázquez, però no ens havia dit això de que los Caballitos de Mar fingen sus propios secuestros. No ens ho havia explicat, això.
2: Ai, doncs ara que veig una foto de Caballito de Mar sí que em sona.
0: Veus? Fixa't.
2: Com a mínim, la cara sí.
0: Veus?
2: No sé si haver-ho vist en xarxes socials en el seu dia o no sé, a la tele, ho dubto, perquè tampoc no és que miri jo programes on surti Falete habitualment.
0: Però
2: sí, em sona la cara, eh?
0: Mira, doncs...
1: A mi em sona que li van robar les joies. No sé si era el caballito de mar o un altre caballito.
0: Clar, o era un altre de mar, saps? Vull dir, no ho sé. Bueno, en fi, doncs això, no, que diem, no? Gent fantàstica... I que bueno, doncs aquí anem recollint la seva història.
2: Que a mi hi ha una cosa que diuen que s'exposa ara a les mesures legals per haver mobilitzat a les forces de seguretat sense motiu. Mm. Bueno, tenia motiu, que no podia tornar a casa.
0: Sí.
2: A veure, això per mi és un eximent. Si no pots tornar a casa, doncs bueno, mobilitzes a qui calgui, no?
0: Sí.
1: Clar. Sí.
0: No, és evident que cadascú li dona importància a unes coses, no? Sí. I en aquest cas, home, deia, què
1: no?
0: Faig?
1: Sí, total... És una mica d'estratègia d'intel·ligència.
0: Sí. Deixem la intel·ligència a una banda, tornem amb Batman.
1: Hem començat una mica escassos d'intel·ligència.
0: No, avui estem a les fosques, perquè no hi ha luces per ningú lado. Següent capítol de Batmancito, perquè la cosa... Saps com allò que es diu de la goteta a la piscina, que sempre s'ha dit, no? Que sí. Si és una goteta, mira, però que la cosa es va fent gran... I una goteta, de goteta en goteta al final, saps?
2: Ai, David.
0: Digue'm.
2: Abans que continuïs.
0: Endavant.
2: Caballito de mar.
0: Vinga.
2: El Mundo, publicació de l'any 2020.
0: Ostres, 2020, això en plena pandèmia, quasi.
1: Sí.
2: En la historia del mundo del corazón de las últimas dos décadas han salido personajes que bien podrían haber aparecido en La parada de los monstruos, 1932, de Tom Browning. Vale. Entre ellos figura Isaac Rofe, 36, alias Caballito de Mar.
0: Fixa't.
2: Que en 2008 se hizo famoso por ser la pareja de Falete.
0: Ah,
2: 12 años después, el joven duerme en la calle.
0: ¡Ostras!
2: No tiene apenas dinero. Camina somnoliento. Está desaseado. Bebe demasiado. I come com un pajarito.
0: Ostres, no ha acabat bé Caballito de Mar, eh?
2: No.
0: O sigui que amb el Falete estava el 2008, imagina't.
2: Sí.
0: Tampoc veia la tele llavors. Però... Anava a dir... No, perquè si és davant... No, però tampoc no la veia. Ostres.
1: Una pila de temps, eh?
0: Sí.
1: Clar, tota aquesta gent, a més, després...
0: No acaben bé.
1: Després de viure amb aquest nivell, amb els... famosos, no?
0: Sí.
1: Amb les cantants o el que sigui.
0: Sí.
1: Després a veure com ho fas, no?
0: Sí, perquè són, entren en cercles viciosos, de bicis, viciosos de bicis cars, no? No de bicicletes, vull dir, de coses que són cares, addiccions, històries, que després és molt difícil que remuntin, no?
1: Tot és per tota la vida, que això ho han de pensar.
0: No, està clar.
1: Aquestes coses, a més, són molt efímeres.
0: Exactament. Doncs mira, la història de Caballito de Mar, però com dèiem, la gota que es va fent gran és el cas de Batmancito. Aquí nosaltres vam ser uns pioners, vam ser dels primers que ens vam fer ressò del món de Batmancito. Recordem Batmancito, un nino que hi ha una parella, ella influencer, o intent d'influencer, ho dic per donar context a la història, que va començar a queixar-se de que no li deixaven ingressar a la guarderia aquest nino. Això és el que es diu los bebés reborn, eh? O sigui, són ninos que Teòricament, teòricament, estan pensats, Marta, per cobrir el dol, el procés de dol de la pèrdua d'un nadó. Fins a cert punt, psicològicament, això es pot entendre, i des d'un punt de vista de psiquiatria, de psicologia, es pot entendre, però clar, en el moment en què ja dius jo és que el vull matricular a la guarderia, aquí ja potser el dol, ja no sé si està superat o no, però ja aniria altres patologies que els mateixos professionals estarien encantats de tractar-la. Si no és una patologia, és un morro que se'l trepitja.
2: Sí.
0: Saps què vull dir? El David tira més per aquesta línia.
2: Sí, jo crec que sí. Que la cosa va per aquí.
0: Clar, és un morro que se'l trepitja perquè el que fa és dir, mira, com que la gent se'n passa qualsevol cosa, jo diré aquesta tonteria i que aconsegueixo més followers. Aquí nosaltres ens hem fet ressò simplement per dir, madre mia, com estan les cabezes. Però el que no farem mai és donar-li bombo a ella. És entrevistar-la, és donar-li ressò. Bé, doncs la cosa ha arribat fins a Ahora son soles. I aquí jo ja em començo a preocupar, perquè jo només podria fer-li una entrevista a aquesta persona si vaig a catxundejar-me d'ella, perquè ella no té un problema de dol. Ella té un morro que se'l trepitja, com bé deia el David.
1: No, ella inclús és una manca de respecte a les persones que precisament està
0: passant molt malament. Efectivament. I per això, si l'entrevisto seria per deixar-la... Vamos, Doncs escoltem a veure quines declaracions va fer el programa de la nostra companya. Endavant.
9: Para mí pues fue muy duro, ¿sí? Porque en esta terapia he sido muy juzgada. He sido una mujer que se atrevió ante el mundo a contar su historia, porque muchas mujeres se esconden y les da miedo ser expuestas, ¿sí? Y yo lo estoy haciendo de la manera más real de sanar.
10: Sí.
9: Y lo que yo quería en esta experiencia de la guardería, como no puedo tener hijos, por lo menos es que no era por un año, o sea, yo no iba a llevar a Batmancito un año a la guardería, o sea... Era una rutina de 21 días, tú sabes que el ser
11: quería
9: humano...
11: Quería vivir la experiencia.
9: Vivir la experiencia.
10: Claro. De lo que es llevar a
9: de
10: un
9: lo
10: niño,
9: que es llevar un niño
10: desde la perspectiva.
9: Para mí, pues...
0: És que si li donem credibilitat al que està dient, com molt bé diu la Marta, estem fent un greu a les persones que realment tenen un problema. El seu marit, o nou parella, ha dit en d'altres programes que ella tenia 3 de fills, i que ara té 3 fills d'una anterior dona. I ara té 3 fills i li ha caigut el quart. Home, escolta, els altres 3 no crec que acceptin repartir l'herència amb Batmancito,
1: No.
0: Ho dic per...
1: Ni els jocs ni una conversa.
0: Ni els jocs ni una conversa. Allò que diguin, os vais a quedar con Batmancito el fin de semana que nos tenemos que ir, els diran que por aquí, saps?
1: Clar.
0: A més, és molt lleig. És que vull dir, és horrorós aquesta criatureta. Bueno, aquest nino. Per tant, clar, ostres, això s'està fent ja molt gran. I el que em preocupa, com molt bé comentem aquí, és que això té un efecte crida. Un efecte crida a veure quina m'invento, quina més grossa faig per sortir als mitjans. Aquí ho comentem, sí, però perquè ens ho prenem a cachondeo, perquè diem, mira el que la gent s'inventa per sortir, i el que no fem és promocionar els seus comptes perquè els seguim, ni molt menys. Per tant, t'exposes, doncs nosaltres comentem. Ara, és evident que aquesta persona el que vol és notorietat, i diu, no, és que les demás no quieren exponerse. No, ets tu que quieres exponerte, que és un altre tema.
1: Efectivament, sí.
0: Marta, aquí hi ha tela, eh? Aquí.
1: És que és ella, clar.
2: Bueno, hi ha més tela en el cas de Marcelinho. Però...
0: Marcelinho té molta més tela, estic totalment d'acord.
1: No sé, jo
0: Marcelinho
1: crec que
0: és tot tela.
1: Els caps estan més o menys...
0: Sí, com estan les cabezes, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Les cabezes estan un poco averiades.
0: No, és que, a veure, és que... És d'aquelles coses que són... Bueno...
1: Sí, perquè això, el dol es pot fer d'una altra manera.
0: Sí. Sí.
1: No necessàriament amb un nino, sinó amb altres, amb persones encara que no siguin
0: professionals, amb professionals.
1: Clar, i amb un professional primer i després pues, per enfocar i canalitzar aquest carinyo, aquest amor que tens per donar, doncs pots fer-ho per unes altres persones o nens, hi ha moltíssimes possibilitats de fer coses per nens petits que estan als hospitals, que...
0: Exactament, et pots fer voluntari d'alguna cosa i et treus una mica aquest d'això de ser...
1: Aquest carinyo, aquest amor que tens aquí per altres nens que ho necessiten.
0: Sí, sí. Però a més és d'aquelles coses que és absurdíssim el que està dient, perquè és cert això que diuen dels 21 dies, però això és per crear-te hàbits, és a dir, per ja acostumar-te o desacostumar-te.
2: Bueno, hi havia el programa de la Samantha Villar, recordeu, 21 dies.
0: Sí, sí, perquè està estudiat que és això, no? Et crees o et treus un hàbit en 21 dies. És a dir, si una cosa, una addicció, qualsevol cosa la tenies i durant 21 dies no ho fas, el teu cap ja s'ha acostumat a no tenir aquella necessitat, no? Aquell, ni que sigui, per exemple, menjar una xocolatina o el que sigui, és igual. Tu ja t'acostumes. I el mateix a fer-ho, no? El hàbito hace el monje, no? En aquest cas, els 21 dies. Però, clar, tu no vols... O sigui, l'hàbit no és que vagis a portar... No anirà cada dia a la guarderia per d'això. L'hàbit, quin és el que se suposava que deia? No, perquè així m'acostumbro a fer los horarios, tal. Escolta, això es diu posar el despertador. És que no és tan complicat. No necessites ingressar el nen a la guarderia per posar-te un despertador i unes alarmes al mòbil que cada 5 minuts et torni a sonar, saps? O sigui, es diu vagància. Clar, és que... Saps què? És que, bueno, en fi... El que passa és que tots en general... I això és una cosa, Marta, David, que hem comentat molts cops, perquè que és certa i no és opinable, és que estem en l'era de a mi que me hagan casito. És l'era de a mi que me hagan casito. I jo vull que se hable de lo mío. I jo vull que algú em digui ai pobreta, o ai pobret, no sé què. Hi ha gent que de veritat ho passa molt malament. Hi ha gent que de veritat té moltes dificultats per tirar endavant. I aquests, l'últim que volen és que els hi facin casito. El que volen és justícia i treballar i, saps, i poder portar una família endavant. Això sí. Ara, gent que té un problema de narcisisme, d'ego i de mil i una històries, home, escolta, aquí prepareu-vos, que aquí sempre rebreu.
1: I a més, si tenen tres, la parella, no sé si són comuns o no.
0: No, perquè ja ha dit que no pot tenir fills. És que ni tan sols és per la pèrdua d'un fill. És perquè no en pot tenir.
1: Té tres que pot canalitzar aquest carinyo vers aquests nens.
0: Evidentment. És a dir, que està...
1: Però estàs amb ell, no? Dic jo.
0: Sí. Bueno, pots comptar. En fi, saps què vull dir?
1: Puríssima la frase.
0: Sí, posem un dubte, no?, com tantes coses. Bé, abans de fer la pausa, coneguem a Gaby. Però encara ens dona temps a fer un titular. Coneguem a Gaby, no Figueredo, el nostre company d'informatius, sinó Gaby de Corea del Sur, el primer robot monjo budista que ha participat en una cerimònia vestit amb la túnica tradicional. Aquí estem escoltant Gaby. Està rebent, li estan posant un collar d'aquests. I ara saluda el públic. Gràcies, Gaby. I ara està fent els símbols, com el símbol del cor, no?, amb els braços i tal. Bueno, a veure, un robot budista potser ja és l'últim que m'esperava, no?, a l'hora de prioritats, no?, des del punt de vista de què ens poden fer els robots per nosaltres, no?
2: Doncs... Bueno, no sé, igual veiem d'aquí poc un robot capellà, també, a les esglésies.
0: Sí.
1: Clar.
0: Tot és... Home, qui canta Gregorià, saps? Que igual, home, és clar. Que, no ho sé. Igual sap cantar Gregorià molt bé. És que és important, això, Perquè al final dius, home, mira... Sí, és que, mira, tenim... El nostre mossèn no sap llatí o li costa molt. Bueno, posa un robot d'aquests...
1: De qualsevol religió, pot ser, perquè al final s'ha programat així.
0: Sí. No? Sí. No, només falta que es posin en temes religiosos els robots, ja ens la lien prou, com perquè a sobre... En fi, fem una petita pausa, però tornem de seguida perquè tenim temes sucosos. Ara veureu alimentaris. Sí. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio.
11: Són les 2, la 1 en Canàries. Noticias en Onda Cero.
12: Buenas noches. Centenares de vecinos del municipio de Dolores, en Alicante, se han concentrado a las puertas del ayuntamiento para guardar un minuto de silencio por el asesinato de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos. A primera hora de este sábado, los tres eran encontrados muertos en la vivienda de la Casa Cuartel de la localidad donde residían. El acto ha reunido a vecinos, representantes institucionales y miembros de las fuerzas de seguridad tras el pleno municipal extraordinario convocado por el ayuntamiento. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, presente también en el acto, ha explicado que el caso se encuentra en pleno proceso de investigación y que no se descarta como un posible asesinato por violencia de género.
13: Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia. Mantenían una relación conyugal. También todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género.
12: Bernabé también ha confirmado que los tres cuerpos tenían heridas de arma de fuego, aunque ha hecho un llamamiento a esperar a que culmine la investigación para poder contar con datos más precisos. El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas. En Andalucía, a unas horas de la cita en las urnas, los candidatos han aprovechado para descansar durante una jornada de reflexión junto a familiares y amigos. Ha sido un día de preparación también para ellos, para los propios candidatos, que ya saben dónde depositarán su voto este domingo. Se repartirán en tres provincias, Málaga, Sevilla y Cádiz, Carla Casamayor.
14: El popular Juanma Moreno Bonilla, candidato a la reelección, será el único que votará en la provincia malagueña, donde es cabeza de lista. Está previsto que acuda al Colegio Sagrado Corazón de Jesús en torno a las 10:30 de la mañana. La candidata socialista María Jesús Montero votará sobre las 11 de la mañana en Sevilla capital, la misma ciudad que ha elegido el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo. Por último, Vox y Adelante Andalucía depositarán su papeleta en Cádiz, donde también son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira, candidato de Vox, acudirá al Colegio San Vicente de Paúl a las 11:30 de la mañana y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, lo hará en Jerez de la Frontera.
12: Los colegios electorales abrirán a las 9 de la mañana y cerrarán a las 8 de la tarde, momento en el que comenzará el escrutinio de los votos. En estos comicios se eligen los 109 diputados del Parlamento de Andalucía con una mayoría absoluta situada en 55 escaños. Esa cifra será determinante para conocer si Juanma Moreno, María Jesús Montero, Manuel Gavira, Antonio Maillo o José Ignacio García tienen opciones reales de liderar o de formar parte del próximo gobierno autonómico. En el plano internacional hablamos primero de Italia, donde al menos 8 personas han resultado heridas, 4 de ellas de gravedad, este sábado después de que un coche embistiera a gran velocidad a un grupo de peatones en la ciudad de Módena, en el norte del país. Al salir del vehículo, el conductor, un hombre de 31 años, habría intentado apuñalar a una persona que lograba reducirlo mientras llegaba la policía, que finalmente lo ha detenido.
15: Ha forzato, ha aperto il portellone.
16: Forcé la puerta. Abrí la puerta del coche. El sospechoso dejó el coche y mientras yo estaba tratando de ayudar a una mujer con las piernas amputadas, se escapó. Así que lo perseguí. Mientras tanto, otras 4 o 5 personas empezaron a seguirme. Y aquí en la calle Rua Piopa, esta calle de aquí, continué siguiéndolo. Desaparecí detrás de una fila de coches y de repente reapareció con un cuchillo.
12: Otro